Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Veia que he hagut d'estar tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Cat Weekend.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Cat Weekend.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: 나라 러브 유나이티드.
1: 나는 러브 유나이티드를 위해서 경기를 합니다. I'm not

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat a la CN que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és, segons ells, responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de diumenge tenim alguna nuvolada una miqueta més compacta, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però a les immediates hores es presenta un matí en conjunt molt assolellat aquí a Catalunya. Serà a partir de mig matí i migdia que tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades que ens portaran avui sí ruixats. Uns ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i haurem d'estar molt pendents als que s'ubiquin sobretot a comarques com el Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, el Ripollès, perquè aquí ho podríem fer amb intensitat. I a més, a la tarda, algun ruixat es podrà deixar veure, sobretot a la zona dels ports. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem el pas de molts núvols alts i prims amb unes temperatures avui que sobrepassarem la barrera dels 25 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
2: I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment amb noms com Muixca, 31 Fam i The Tires, Ginestà, Maria Jaume, Lobov Lesbian i Oques Grasses. I en els esports, el Barça guanya la Copa de la Reina, la seva tercera consecutiva i la dotzena de la seva història després de superar la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, el quart de la temporada, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Doncs el rellotge de l'avi. Esmenem el compositor Agustí Borgunyó i Garriga, que això de buscar en el mòbil a vegades et porta males passades. El rellotge de l'avi Agustí Borgunyó i Garriga. Dius que també tenim una extensa biografia
1: d'aquest... Sí, té una gran biografia
0: aquest mestre, oi?
1: Sí. Va néixer a Sabadell el 1894 i ens va deixar el 1967. Músic, director d'orquestra i compositor

0: una extensíssima obra. Tocava el piano, el violí, el saxofon i el clarinet. I durant 50 anys va estar als Estats Units. I des d'allí enviava sardanes i peces de música perquè la cobla les pogués estrenar aquí a Catalunya. Una miqueta el que fa el... Ja t'ho diré demà.
1: Sí, l'he vist ara, eh? L'hem entrevistat i tot.
0: Sí. Bé, ara ja en sortirà.
1: Però també passa en ple... Passava el segle XX i passa el segle XXI.
0: Exactament.
1: Compositors que estan mig exiliats.
0: Va estudiar a l'Escola de Música de Sabadell. Va estudiar també a la banda... Va estar en la banda de música de Sabadell i a l'Orfeó de Sabadell. I va fer harmonia amb el Manel Burgès. Té una extensió aquí molt gran, com que va estar a Washington, va estar a Nova York, va estar

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem avui a Ocent, l'Àngel Falqués, que el tenim... El tenim de viatge.
1: De viatge.
0: De viatge.
2: Sí, sí, estava ben poc... O sigui, no acabava d'entendre què hi feia ella allà.
0: Sí, sí. Però quan vingui ens explicarà.
2: Aquest era el seu lloc.
0: Ens explicarà el viatge. El Josep Maria Joneda, a la Josep Maria.
1: Hola a tothom. Sí,
0: el pes va sobre teu avui?
1: Bueno. Com que peso poc.
0: La Maria Torrents. La
2: també,
0: Maria...
2: també col·laborarem perquè ens quedi el millor possible.
0: El control, el Pau Ibars, com ja és habitual ara.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Bon diumenge. I la que us parla, Rosita Figueres.

0: Bueno, Josep Maria, què? Què fem avui?
1: Com sempre, farem el que puguem fer.
0: Sí, el que podrem.
1: Sí, el que podrem. Mira, avui us proposem un viatge molt, molt especial. Recorrerem diferents estils musicals amb un sol protagonista, el piano. Un instrument capaç de ser elegant, íntim, brillant o fins i tot salvatge. Del barroc fins al jazz, passant per emocions i paisatges molt diversos. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pel so de les tecles.
0: El piano és com un camaleó musical. Pot fer-vos pensar en palaus antics, en salons plens de llum o en nits plenes de fum i improvisació. Cada època li ha donat una veu diferent, una manera pròpia de parlar-nos. Avui descobrirem com canvia, sense deixar mai de ser ell mateix.
2: I potser el més bonic és això, que tot i ser el mateix instrument, cada compositor hi deixa la seva empremta. Hi trobarem ordre, passió, nostàlgia o ritme. Us convidem a escoltar amb calma, a imaginar i a sentir com el piano ens explica històries sense necessitat de paraules.
1: Bé, comencem aquest viatge pel piano mirant enrere cap al barroc. En aquella època, el rei no era encara el piano, sinó el clavecí. Tot i així, avui podem escoltar aquesta música amb una nova sonoritat, més rica de matisos. És com si una obra antiga ens parlés amb una veu renovada.
0: I aquesta música té una cosa molt especial. És ordenada, gairebé matemàtica, però alhora plena de vida. Les melodies s'entrellacen com si fossin fils d'un teixit molt preciós. Us proposem començar amb una peça d'en Bach. En cada nota sembla ocupar exactament el lloc que li correspon.

0: Deixem enrere el barroc i entrem en una nova etapa, el classicisme. La música es torna més clara, més equilibrada, com si tot busqués una certa perfecció formal. Les melodies són elegants, fàcils de seguir, i el piano comença a ocupar un lloc central als salons europeus, convertint-se en l'instrument preferit de molts compositors.
1: I si parlem de classicisme, és inevitable pensar en Mozart. Us proposem escoltar la seva coneguda sonata pel piano número 11 en la major, una obra plena de llum i delicadesa. En especial, el seu tercer moviment, el famós Rondo a la turca, en què amb el ritme viu i juganer ens transporta en un ambient gairebé festiu.
2: Bé, els alemanys en diuen Beethoven, nosaltres en diem Beethoven. Fem un pas més enllà. El classicisme comença a trencar les seves pròpies regles i la música guanya força, contrast i profunditat emocional. El piano ja no és només elegant, ara també pot ser dramàtic, intens, gairebé orquestral. És un moment de transició cap a una nova manera d'expressar sentiments.
1: Tot seguit escoltarem una de les seves obres més conegudes, la sonata per piano número 14, popularment coneguda Clar de Lluna. El seu primer moviment és tranquil, gairebé hipnòtic, amb una melodia que sembla flotar. Una música que convida la calma, però que amaga una gran profunditat emocional.

0: Entrem ara de ple en el romanticisme, una època on la música es torna més lliure i personal. Els compositors ja no busquen tant l'equilibri com l'expressió. El piano es converteix en una veu íntima capaç de transmetre emocions profundes, des de la nostàlgia més delicada fins a la passió més intensa.
1: I si hi ha un nom que representa aquest món, és Chopin. Us proposem escoltar el seu Nocturn en mi bemoll major, una peça d'una gran bellesa i sensibilitat. La melodia és suau, gairebé com un sospir, i ens porta un ambient íntim com si el piano es parlés en veu baixa.

0: A finals del segle XIX, molts compositors comencen a mirar cap a la seva pròpia terra. Neix així el nacionalisme musical, on el piano es converteix en una eina per evocar paisatges, danses i tradicions. La música pren colors nous, ritmes populars i una identitat molt marcada.
1: Us proposem escoltar una obra d'Isaac Albéniz, de la seva suite Ibèria, en concret Astúries, una peça plena de força i caràcter. Tot i ser escrita per piano, sembla que escoltem una guitarra flamenca, amb ritmes intensos i una energia que ens transporta directament al sud.

0: I fem ara un salt cap a un altre món, el jazz. Aquí el piano canvia completament de paper. Ja no tot està escrit al detall, sinó que hi entra la improvisació, la llibertat i el diàleg constant amb la melodia. És una música més espontània, més viva, on cada interpretació pot ser completament diferent.
1: Si parlem de jazz a casa nostra, és imprescindible recordar Tete Montoliu, pianista excepcional, amb una sensibilitat i una tècnica admirables. Us proposem escoltar la seva versió de Sabor a mi, on el piano ens parla amb elegància, delicadesa i aquest toc improvisat que fa únic cada moment.
0: Va ser un pianista fabulós i, a més, era sec.
2: Sí.

0: Arribem ara a la meitat del nostre viatge i el piano ens demostra que encara té molts camins per explorar. Deixem enrere els grans salons europeus i ens endinsem en sonoritats més arrelades, més connectades amb la tradició. El piano pot ser també evocador, capaç de suggerir paisatges i emocions amb una gran senzillesa.
1: En aquest punt escoltarem una melodia molt coneguda, Green Leaves, d'origen tradicional anglès. Adaptada al piano, manté aquest aire nostàlgic i delicat que l'ha feta tan popular. És una música que sembla venir de lluny, però que continua parlant-nos amb una gran proximitat.

0: I des d'aquesta música d'arrel fem un pas cap a un altre territori on el piano també ha tingut un paper molt especial, el cinema. La música de pel·lícules que ha sabut aprofitar la capacitat del piano per crear atmosferes i emocions i records que queden gravats a la memòria.
1: I recuperem ara una banda sonora molt, molt estimada, la de la pel·lícula El Piano. Escoltarem The Heart Asks Pleasure First, de Michael Nyman, una peça hipnòtica amb un ritme constant i una melodia que es va repetint creant una sensació molt intensa i gairebé íntima.

0: Seguim el cinema, però canviem completament d'atmosfera. Si abans el piano ens portava a un món íntim i poètic, ara es converteix en testimoni d'una història molt més dura. A la gran pantalla, aquest instrument també pot expressar fragilitat, resistència i humanitat en moments límit.
1: Us proposem escoltar música de la pel·lícula El pianista, amb obres de Chopin, que hi tenen un paper central, en concret el nocturn en do sostingut menor, una peça profunda i commovedora. El piano aquí no només sona, gairebé parla, enmig del silenci i la tensió.

0: Encara sense deixar el segle XX, ens acostem a una música més popular, més propera al gran públic. El piano continua tenint un paper essencial, sovint acompanyant la veu i marcant l'harmonia amb elegància. És una música pensada per arribar a tothom, directa, però amb molta qualitat.
1: Fly me to the moon, etc, etc. És una bona mostra, Fly me to the moon, popularitzada per Frank Sinatra. El piano hi té un paper discret, però imprescindible, donant suport a una melodia que tots reconeixem. És un bon exemple de com aquest instrument sap adaptar-se també a la música més comercial sense perdre personalitat.

0: música més comercial, el piano també ha tingut grans noms, però han sabut arribar a un públic molt ampli. Són melodies senzilles, molt reconeixibles, que sovint hem escoltat sense saber ben bé d'on venien. Una música directa, pensada per emocionar des del primer moment.
1: Us proposem escoltar Ballada pour Adeline, de Richard Clayderman, una peça molt popular amb una melodia dolça i fàcil de seguir. El piano, aquí, és clarament protagonista, amb un estil elegant i accessible, que ha fet d'aquesta obra una de les més conegudes del repertori modern.

0: Continuem amb aquest estil, proper i melòdic, on el piano esdevé el centre de tot. Són peces que no busquen complexitat, sinó arribar directament a l'oient amb melodies clares i un so molt reconeixible. És una música que ha omplert moltes llars i que forma part de la memòria de molta gent.
1: Seguim amb Richard Clayman i podem escoltar Love Story, una melodia molt coneguda d'origen cinematogràfic, que al piano pren un aire especial, íntim i romàntic, senzilla però efectiva. És un bon exemple de com el piano pot emocionar sense necessitat de grans artificis.

0: Seguim dins aquest ambient íntim i reconeixible, on el piano es posa al servei de melodies que formen part de la cultura popular. Són cançons que han travessat el temps i que, reinterpretades al piano, mantenen tota la seva força evocadora amb un aire elegant i proper.
1: Podríem escoltar La vida en rosa, popularitzada per Edith Piaf, interpretada al piano per Richard Clayderman, una melodia inconfusible, plena de sensibilitat, que el piano es transforma en una peça delicada i molt expressiva.

Continuem amb melodies que formen part de la memòria col·lectiva. Cançons que, tot i néixer en altres formats, troben en el piano una nova manera d'expressar-se més nua i directa.

0: I seguim amb una altra melodia que ha viatjat per molts estils i èpoques, nascuda en el món de la música clàssica, adoptada pel jazz i reinterpretada en infinitat de versions. És una d'aquelles peces que semblen no agotar-se mai. Al piano hi trobo un espai ideal per mostrar-ne tota la riquesa.
1: Mira, amb aquesta no em puc aguantar. Fa així, més o menys. Diu... Summertime and the living is easy. Fees are jumping and the cotton is high. Oh, oh, oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bebé. Això és Summertime, de George Gershwin, en versió per piano, de Richard Clayderman. És una melodia suau i suggerent, amb un aire tranquil i una certa nostàlgia, que al piano esdevé encara més íntima i evocadora.

0: Avui el programa ha sigut de piano, que també ha sigut molt maco, no?
1: Sí, molt maco. Sí. Molt suau, molt delicat, sí. Molt bonic.
0: Bueno, la nostra oient fixa, no sé, ja la trobarem
2: ara que ens dirà. Em sembla que ha quedat contenta, oi? Que ha quedat contenta.
3: Molt, molt emocionada. Moltíssim. Moltes gràcies.
2: Són peces molt boniques.
0: Gràcies a tu d'haver vingut. Bueno, que passeu un bon diumenge.
1: Bon diumenge, clar.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Que faci sol.
0: D'aquí 15 dies.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest 11 de maig de 2026. Comença una nova emissió del programa més muntanyenc d'Ona Codinenca. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar, van acabant la temporada també, i comencem el programa d'avui, que el cel encara és clar. Això vol dir que es va acostant l'estiu i també es va acostant el final de temporada d'Ona Codinenca. De moment encara no, encara estem aquí a l'estudi 1. Tenim 55 minuts per endavant del nostre programa, de l'Anem a la Muntanya. Com sempre, la muntanya, el fil conductor, durant aquests pròxims minuts. No desconnecteu, escolteu-vos en directe si podeu, i si no podeu, ja sabeu que hi ha les següents reposicions durant uns quants dies, i també en el podcast ens podeu escoltar sempre que vulgueu, a les hores que vulgueu. Per tant, poques excuses ja per no escoltar-nos en algun moment o altre. Ja tenim aquí a tots els protagonistes del programa d'avui, que estan davant dels micros verds de la nostra emissora, i també tenim a l'estudi 1 la persona que entrevistarem cap als vols de 9:15. Sempre ens fa una mica més d'il·lusió que la persona que entrevistem estigui en directe. Per tant, moltíssimes gràcies ja per avançat. D'aquí una estona l'escoltarem, però primer de tot escoltarem a tota la persona que fa possible el programa. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: Bé, bé. Hola, bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
3: Tots aquí preparats pel que faci falta.
0: Preparats pel que faci falta. També tenim a Raúl Jiménez, que ha entrat avui ara a l'estudi. Pau Ibarz, dintre la peixera. Alineació de luxetes avui ens has portat aquí. La jefa ens has portat a l'alineació de luxe.
1: Jo no he fet res.
0: Bueno, però...
1: Què?
0: Sí, la jefa és la que mou el tinglado i amb bueno, l'alineació de luxe a l'estudi.
1: No, la movem entre tots, el tinglado.
0: A més,
1: entre tots.
0: Pau Ibarz amb la sabata del Barça, que els col·legis estem...
3: Sí, sembla que vagi guanyar, no? Ahir el Barça.
0: Sí. L'alegria va ser important. Estem molt contents, estem molt contents. Avui ho deien a RAC1 al matí, quan guanya el Barça, un títol així important, això, vas diferent, treballar amb el dilluns, vas una mica diferent, i jo he anat.
3: I si he perdut l'Espanyol, a més, encara no ho veig.
0: Ui, bueno, això és un afegitó, però més guanyar la Lliga, el Madrid, a la cara del Madrid, i això...
1: I el Camp Nou.
0: Vaig baixar ahir, perquè havia anat amb una Barcelona i vaig baixar, i dic, mira, ja m'acosto al camp del Barça. Comença a fer goig, quan el Barça comença a fer... Jo ara feia uns quants mesos que m'hi he anat i, ostres, comença... Des de fora ja comença a fer una impressió, eh? Quan estigui acabat, allò serà... Serà un reclam turístic de primera categoria.
3: T'hi posaran 100.000 persones i fotran, ja?
0: Sí.
3: O algú així?
0: Em sembla que m'estigui acabat 105.000.
3: 105.
4: 105.000 i dels 105, poder 80.000 turistes.
0: Bueno, clar... Ara el Barça ha de treure que l'eix d'on sigui, perquè està en una situació bastant xunga, però allò serà una mina d'or, eh? I faran molts calés allà, però molts calés. Bueno, deixem el Barça, que estem molt contents pel títol d'ahir, i també estem contents per estar aquí, com cada dilluns, a l'estudi d'Ona Codinenca. I es va acabar la temporada, jefa? Es va ja no queda... Jo sempre que quan entro a l'estudi veig que encara és mica clar i això, ja dic...
1: Ja s'acaba.
5: Sí, però aquesta temporada acabarem tard perquè la jefa ha programat 5 entrevistes per aquest mes. Que poder no sap que per Sant Joan s'acaba la temporada, però...
0: Fica els cascos que...
1: Repeteix, aviam.
5: Jefa,
1: digue'm.
5: Que no sé què has fet amb la programació d'entrevistes aquest mes, que n'has programat 4 o 5...
1: Oh, no, el que toca.
5: El que toca. Bueno, doncs, oi, el 29 de juny farem programa. Tu.
1: És perquè no us queixeu.
5: Vale.
0: Ah, sí? Fins al 29?
5: Doncs
0: és que no vaig veure el missatge. No vaig veure el missatge.
5: En principi per Sant Joan acabem cada any. Cada any tenim la tradició d'acabar per Sant Joan. Però la
1: que em vaig equivocar?
5: La jefa ha dit que el 29 fem programa. Doncs aquí, tots el 29 aquí com un clau.
1: No sé, ara no me'n recordo.
0: Bueno.
1: Ah, sí, el Feliu Isard.
4: Jo us he de dir que si voleu fer programa aquest dia, l'entrevista us ho deixo.
1: No, doncs
4: vosaltres,
1: em devia equivocar, em devia equivocar de data.
0: Bueno, cap problema. Bueno, ja veurem.
1: Bueno, no passa res.
0: No, jo estic aquí, el 29 jo estaré aquí.
1: No passa res, vale, perfecte.
2: El Joan, si no, Joan, fas l'entrevista tu. O no, que el faria molt ben, eh?
3: Sí, també. Ja, exacte, això no ho he fet mai, el Raül, probablement. Ha vingut molt que l'entrevistem, però fent l'entrevista no.
2: Bueno, ja pensarem alguna cosa, no, jefa? Ja farem alguna cosa.
1: Sí, no, em devia equivocar, però no passa res.
2: Podem obrir 9-29, Pau, la ràdio es pot obrir, no?
5: Sí, sí, es pot obrir, no passa res.
2: No hi ha problema.
1: No, tranquil, el convidat segur que no té el 29. Ho devia posar-ho jo, devia posar 29, no sé per què.
2: Ah, i ell no el té, ell no està...
1: Ell no el té.
2: Ja parlem.
1: Vale,
2: començarem el programa d'avui, l'editorial, com sempre. Joan, de què ens parles
3: doncs
2: avui?
3: Parlarem del camí de Viladrau a Arbúcies. És un article de la revista Vèrtex, que en llegiré una part només, perquè és bastant llarguet, i només en llegiré una part.
2: Mira, fa un moment estàvem parlant de Viladrau, perquè el nostre amic, l'Aleix Serrats, es casa a Viladrau, el dia 22 de maig, que m'ha dit, si us plau, m'has de dir exactament la previsió del temps aquell dia. I dic, bueno, dic, ja...
6: No t'equivoquis.
2: Ja m'ha dit, sobretot...
1: Vaya responsabilitat.
2: Diu, avisa'm...
4: Si es casa aquell dia, plogui o faci sol, es casarà igualment.
2: Bueno, m'ha dit, l'has de clavar, perquè si plou farem una cosa i si no plou farem una altra. I dic, hosti, doncs ara m'has fotut anar d'allò que... Diu, bueno, intentaré d'allò. I es casa... Pobre preciós, eh? Mira, m'agrada molt, eh? Sí, molt bonic, eh?
4: Sí, sí, està bé.
2: Molt bé, doncs, Pau, sisplau, la sintonia de l'editorial amb el Joan Font.

Doncs sí, diu, el camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigó per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant mil anys va unir els pobladors del nord del massís. Els vells camins i a les modernes carreteres. Fins a l'època moderna, els camins entre poblacions buscaven sempre la línia més recta possible. Evitaven creuar rieres i procuraven passar per les masies on es podia demanar el pa i trago. Eren camins senzills per anar-hi a peu, per portar-hi càrrega amb matxos o inclús perquè hi passés alguna tartana. Però l'arribada dels automòbils va canviar el concepte de les distàncies. A l'inici del segle XX, els cotxes van començar a arribar als pobles del Montseny i els vells camins ja no servien per a aquestes noves màquines, que necessitaven més amplada, menys pendents, revolts més amples i ferms més planers. Un dels vells camins que va quedar marginat va ser el camí ral que durant mil anys havia unit Viladrau amb Arbúcies. A la segona dècada del segle XX es va construir la carretera GI-543 que enllaça Viladrau amb Arbúcies passant pels colls de Gomara i del Rabell i baixant pel marge esquerre de la riera d'Arbúcies fins a la població salvatana que aleshores estava en plena modernització. Aquesta carretera uneix els dos pobles en 19,2 quilòmetres en comptes del vell camí que era més recte i curt, però la carretera permetia reduir les 4 hores del camí a peu a només mitja hora amb els nous vehicles. Ben mirat, vam tenir sort que fessin la carretera per un altre lloc i que no destrossessin l'antic sender, de manera que avui en dia encara podem resseguir aquest camí mil·lenari. En aquest article explicarem l'aventura del trascat pel vell camí de Viladrau a Arbúcies. Actualment hi ha un sender de petit recorregut, el PRC 202, senyalitzat de 14,6 quilòmetres i 765 metres de desnivell negatiu que segueix part del vell camí. Resseguirem el sender del PR en alguns trams, però en d'altres abandonarem per passar per les basses fonts per un mas que va ser molt poderós en èpoques medievals i per terrenys de la vella parròquia de Santa Maria de Llors, aproximant-nos tot tant com sigui possible al camí que durant mil anys va servir per unir i relacionar viladrauencs i arbuciencs. Les característiques del camí són de longitud 18 quilòmetres, desnivell positiu 130 metres, desnivell negatiu 750 metres i durada aproximada del recorregut unes 4 hores i 30 minuts. La dificultat i l'exigència és baixa. I, bueno, parla l'article, continua parlant de Viladrau, de Gomara i Cerdans, el Pla d'Ufol i les basses de les Eugues, el veïnat de Llors, la riera d'Arbúcies i la Corbadora. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré uns quants dites que m'han passat. I la primera diu: m'haig arribat un jardí a cada prat. Un altre que diu: la primavera de sang altera i el cafè l'accelera. I un altre que diu: una xocolata de bon matí els ànims fa sortir.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La... Perdó, digues.
1: Estava buscant abans el qui havia escrit l'article i no l'he trobat, i ara sí que el veig. És un text de l'Òscar Ferrarons.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per aquesta editorial, aquest camí de Viladrau, un poble preciós, a la Falda de Montseny, molt bonic.
1: Sí, sí, és una zona molt ferma, molt ferma, i des d'aquí es veu les Agudes de la forma més empinada que hi ha, amb els castellets allà que queden de front.
0: Moltíssimes gràcies, la setmana vinent una nova editorial. I passem a la colla del dimecres. Pep Sans, com estàs?
2: Molt bé.
0: Fiquem la sintonia i ens dius on tenim avui. Si us plau, la sintonia.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Doncs avui ens mourem pel massís de Cadiretes, per el Puig de les Cols i la Roca de Verdera, una circular pels voltants de Sant Feliu de Guíxols. Sortim del Pla de Pedralta, on hem deixat els cotxes en una zona molt bonica, amb pins pinyers, pinastres i soreres. Passem l'ermita de Pedralta i ens dirigim cap al cim del Mirador. Un cop allà, ja tenim les primeres visuals sobre la costa de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Del massís de les Gavarres, amb Santa Cristina d'Aro, sota nostra, i de les Planes Gironines i Salvatanes. Després de romandre vora l'ermita i de gaudir de la singularitat del bloc de Pedralta, abans, amb la pedra cavallera basculant, marxem sense perdre alçada en direcció sud-oest cap al Puig de les Cols. Abans, però, pujarem i baixarem per corriols costeruts, envoltats d'alzines petites, amb l'escorça cremada pel foc. Els brucs arboris, els cirerers d'Arbós i el cadec són els arbustos dominants que ens van barrant el camí als corriols més estrets. Anem seguint amb les marques del GR 92, que deixem al cap d'uns 600 metres, i agafem un corriol a mà esquerra que ens indica la drecera per pujar a Roca Verdera. Al mateix peu de Roca Verdera veiem que es tracta d'un gran bloc de pedra granític amb similitud amb la Pedralta. Després de contemplar aquesta curiosa roca, tornem al camí i acabem de pujar al cim del Puig de les Cols de 416 metres. El camí de pujada al cim és bonica i divertida. Cal ajudar-se de les mans per superar alguns graons de pedra. Un cop a dalt, les vistes són de 360 graus espectaculars. Les serralades prelitorals del Montseny i les Guilleries, el sistema transversal amb el Coll Sacabra i les serres de Finestres i Roca Corba. El Montnegre, les Gavarres, el Pirineu Oriental amb el Canigó, com a símbol destacat. Tot plegat, una lliçó de geografia a l'aire lliure. Cara avall, per un fort pendent, entre blocs anem trobant punts de color blau i fites de terme. Cal parar atenció per no perdre la traça i per on no ens apagar. Arribem al coll de l'Escorpí, on val la pena acostar-se al menhir del terme gros. Seguint recte, lleuger descens, passem pel costat de la creu d'en Barraquer. Ara anem baixant, sempre encarant-nos a l'aflorament de roques molt interessants. La pista que ara agafem, ja tornem a veure la imatge de la Pedralta i pujant i baixant tornem a trobar la petita plana de pins on tenim el cotxe. Ha sigut un recorregut de 6 km 500 metres amb un temps efectiu de 2 hores 19 minuts i un temps total de 4 hores i 35 minuts i un ascens acumulat de 388 metres. Jo aquesta zona he de dir que l'he feta, aquest cim no, però aquesta zona de les Gavarres és molt, molt maca.
1: I per aquí a la vora hi ha una zona que hi ha una mica de via ferrada, diguéssim, no?
2: Sí, la via ferrada és més és la costa, Sant Feliu de Guíxols, que és l'única via ferrada que hi ha.
1: No, però no parlo de aquella que està sobre el mar, sinó d'una, per aquesta zona, més o menys.
2: Aquesta la desconec, no l'he feta.
1: Sí, sí, que no és gaire complicada, però t'has d'agafar amb alguns ferrots i tal.
2: Molt bé, molt bé.
0: Jo no he anat.
2: Doncs recomanem aquesta excursió, per qui vulgui. I per les vistes que et dona, perquè realment des d'allà veus el Canigó, que sembla que el tinguis a tocar.
0: Sí, és que la moto és curta. És curta.
2: Sí, és curta.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Pep. La setmana vinent una nova excursió. I posem sintonia i de seguida ens parlarà el press.

0: I ara ja passem a la secció del Cine Solsonista. Quines activitats tenim aquest darrers dies d'aquest mes de maig? Sí. Bueno, aquesta segona quinzena del mes de maig. Què tenim?
1: Està bastant plena. Ja hem començat el mes el divendres amb un audiovisual que va venir en Jordi Camins, que ja és conegut d'aquí del centre, que ens va parlar de les glaceres i del gel món on i fins quan, perquè ja no queda res. Ens va fer unes fotos que, bueno, allò és desarmant.
0: Com va anar? Què va dir?
1: Bueno, va dir que no es pot vindre, que s'està tot fonent i que no queda res, perquè va comparar unes fotos de potser de 10 anys enrere, visors que hi ha ara, i és que no queda res. Ho vam veure, oi, Joan?
0: Però va ser al Pirineu o va ser...
1: No, sí.
2: El que va, una mica la conclusió que va sortir és que el Pirineu i els Alps, i fins i tot l'Himàlaia, ho tenen no massa bé. L'Himàlaia potser no tant, el que passa que l'Himàlaia preocupa pel fet de que tots els entorns de l'Himàlaia, cap a l'Índia i Pakistan i tot això, viuen molt de regar amb l'aigua que baixa dels rius que venen de l'Himàlaia. Clar, si les geleres van desapareixent, l'aigua aquesta minvarà i, per tant, d'aquí una colla d'anys pot la cosa ser fotuda de cara a l'agricultura de tots aquells països. No? I després va donar una cosa no tan negativa en quant al gel de l'Antàrtida, que diu que, bueno, hi ha llocs que sí que disminueix, però que d'altres es mantén força bé, i que sembla ser que a l'Antàrtida doncs li costarà més de... I, en canvi, al Pol Nord, doncs, la banquisa que hi ha, doncs, la cosa està fotuda, i vull dir que d'aquí uns anys es navegarà per allà tranquil·lament, no? I la part de Groenlàndia, doncs, bueno, també disminuirà bastant.
0: Tu li vas preguntar aquella pregunta?
2: Sí, va parlar de... Jo li vaig preguntar, per el que vam parlar aquí quan el vam entrevistar, que va comentar que hi havia un parell de llacs que no eren d'origen de glacera, sinó que eren naturals, i no va donar els noms dels llacs, però va dir que hi ha unes zones a l'Aragó que són d'origen volcànic, i llavors hi ha algun llac que són...
3: En Aiet, no? Deu ser.
1: En Aiet, sí, no? Molt bé. Que no se'n recordava del nom, diu, ostres, aquest, com es diu?
3: El Midi-Dusó, aquell que...
1: Sí, Midi-Dusó, sí, doncs aquell.
2: Doncs va dir això, que hi ha un parell de llacs que no són d'origen de glaceres.
1: Doncs bé, continuant l'assumpte, el dissabte es va anar a Montserrat a peu, hi havia només 10 participants, però bueno, com que és d'aquella manera que tot s'ha de dur i no hi ha cap avituallament de res i t'has d'espavilar la vida com sempre, doncs bueno, la gent sembla que no d'allò, però bueno, si un vol ser, són els durs que d'allò que hi van.
0: Hi ha aigua, aigua.
1: I aigua, va, aigua pujant de Monistrol a dalt de Montserrat, aigua d'Ojo, sí, va ser algo excepcional. Llavors hi ha la nostra coral, el dia 16 i 17, que fan una cantada perquè es veu que hi ha la inauguració de l'il·luminació del campanar, el dia 16, i el dia 17 hi ha la Fira del Rellotge. O sigui, és important la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu, perquè hi ha un Museu del Rellotge de Catalunya.
0: Fa 30 anys, aquest any. És el 30...
1: Sí, senyor, sí. De vores, el dia 19 hi ha la marxa infantil de regularitat de l'escola, que això ja només intervenen, aquest cop serà el FEDAC, que és el centre organitzarà amb ells. I ja passem al dia 24, que els de l'Oncodines fan xifra final Oncodines Trail. L'últim desvetllarà, a veure aquesta vegada, fins a quina quantitat s'ha recollit. És una partida sortida de 6 quilòmetres, diu, es desvetllarà la xifra al final. Serà obligatori els que venen dur la samarreta de l'Oncodines, i arribant es veu que cada portador portarà una part d'aquest donatiu, i suposo que llavors s'ajuntarà i diran o què tal, saps?
0: És dissabte o diumenge?
1: És el dia 24, que és diumenge.
0: Diumenge.
1: I per acabar el mes, el dia 30, es fa el camí de ronda que es va de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I de moment, Pep, això és el que hi ha programat.
0: Perfecte, que cada setmana fets destacables aquest, la Fira de Llotja. Fira de Llotja, m'han dit que el campanar ha quedat molt guapo,
1: sí, diu que sí.
0: Diu que
1: sí.
0: Una persona que estava ja a les obres diu que s'hi ha anat, que ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé. Ja hi anirem, hi anirem.
3: I aquest dia ho inauguren, diguéssim.
1: Expliqueu-me. Sí.
0: Crec que sí, crec.
3: El campanar,
1: diuen que sí.
2: Es pot visitar qualsevol dia, qualsevol
1: no,
2: hora?
1: No, com... hi haurà una visita guiada, no sé com ho... Això no. Aquests dos de la fira ja...
4: Sí. Ja podrà visitar fins on hi ha les campanes. O sigui, no podràs pujar a dalt. Al balcó.
3: Val.
1: Ah, no.
3: Val, ja estarem al cas, doncs.
0: Però això a la Fira de Llotja o sempre?
4: Sempre amb dates.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs, dit això, la programació del centre, moltes gràcies, Josep, la setmana vinent i tornem. I posem ja la sintonia de l'entrevista i de seguida tornem a escoltar a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui també ens fa il·lusió perquè tenim el convidat aquí amb nosaltres i això doncs, no és habitual i, per tant, això ho agraïm molt, encara que sempre ens fa il·lusió que els tinguem tant si és per telèfon com si és presencial. Avui ens acompanya Miquel Àngel Ramos i ja l'hem tingut altres vegades aquí al programa.
1: Sí, ja sóc una mica assidu tant a la ràdio com al centre excursionista, també.
0: Bona nit, Miquel Àngel.
1: Bona nit a tothom, a vosaltres.
0: Has vingut per diversos motius. Recordo una, em sembla que l'anterior va ser del Camí Ignasià, pot ser?
1: Sí, vaig acabar traient un llibre, bueno, una guia, sí. Després va sortir en castellà i en anglès, doncs vaig parlar de, bueno, del Camí Ignasià i de la guia. Concretament.
0: I avui doncs, parlarem una mica d'aquestes últimes travesses que has fet i que tens pendent i també d'un llibre que estàs a punt de treure.
1: Sí.
0: Que és de la ruta del Cap de Creus fins a Finisterre fent el GR11 i el Camí de Santiago.
1: Sí, després vaig allargar fins a Oporto. Vaig acabar fent la travessa de 2.000 quilòmetres caminant.
0: Déu-n'hi-do, tot això caminant.
1: Sí, fa 15 anys farà ara. Sí, sí, llavors, sí. Una mica és del llibre, bueno, això, d'aquesta experiència. La vaig guardar, bueno, vaig anotar el diari, durant la pandèmia vaig passar tot a ordinador, i s'ha anat coent, i amb l'editor, amb el que vaig treure el llibre del Camí Ignasià, i després vaig treure un altre llibre d'una travessa que vaig fer de tota la península en bicicleta, doncs va dir, home, si vols continuar publicant alguna cosa, ja ho tinc, i estic pendent de retocs i tal, i a veure si per Nadal ja ho tenim.
0: Molt bé. I m'agradaria parlar primer d'aquestes últimes travesses que has fet, perquè sobretot has fet molt la bicicleta de
1: sí,
0: gravel. Bicicleta.
1: En gravel, sí.
0: En gravel, que si algú no ho sap, què és exactament això?
1: A veure, el gravel és com tot, al final, el mercat el que vol és que la gent compri, gasti i canvi del que tingui encara que li funcioni. Doncs, bueno, però en funció, el gravel, la història del gravel va ser en les bicicletes que van sortir a la zona d'Holanda, que tot era molt planer. Doncs són bicicletes com de carretera, però tenen l'ample de la roda més àmplia. I el dibuix de la roda doncs, és per anar per camins. És una mica les primeres BTTs que van sortir. Sí. És una mica aquest estil de bicicleta. No tenen suspensió normalment. I serveixen, doncs... Jo la tinc per fer grans rutes, però sempre per pistes que estiguin mitjanament bé, perquè no són per trialeres i tal.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes que et proposes, abans te la... No totes estan marcades, allò acabes fent tu amb un recorregut que vegis que pots anar amb aquesta bicicleta? O...
1: Bueno, a vegades una mica veus articles, hi ha una web com és conalforjas.com que parla molt, escriu molta gent i està molt bé perquè surten diferents articles de rutes en bici, en gravel, en BTT, rutes d'un dia, de diferents dies, i d'allà vas agafant idees, i a vegades, potser com ara Setmana Santa, que és una petita ruta que vaig estar per la zona del Quijote, Ciudad Real, en les províncies de Toledo i Ciudad Real, i una mica ho fas pues, des de casa, mires, puc anar per aquí, puc anar per allà, no tinc moltes aplicacions, tiro amb el Google Maps, que t'indica recorreguts en bici, llavors vaig adaptant una mica conforme a la marxa.
0: Molt bé.
1: I les planifico una mica així.
0: I aquesta ruta que comentaves del Quijote, per què vas decidir fer-la? I...
1: Doncs simplement és això, sabia que hi havia una sèrie de recorreguts per aquella zona, no la coneixia, la vaig provar de fer fa 2 anys, però va venir molt mal temps, va ser una Setmana Santa que venia molt mal temps, pluja, vent, neu, i no vaig ni començar-la. I aquesta vaig dir, doncs crec que és bona època, va sortir bastant bé, va ser molt interessant.
0: Què és el que et va agradar més, o què et va sorprendre d'aquesta travessa?
1: Doncs sobretot la riquesa de monuments, de riquesa natural, perquè vaig creuar la zona de les lagunes de Ruidera, que són neix el Guadiana, que posteriorment torna a aparèixer el que són els ojos del Guadiana, i després vaig passar pel Parc Nacional de Tables de Daimiel, amb tot el que comporta de fauna, i després també doncs, de molts castells, sobretot els molinos de Viento, a Consuegra i en Torres de Campos de Criptana, que són les típiques que surten a les fotos, doncs, bueno, doncs vaig estar allà i no ho coneixia, simplement.
0: I vas notar que fos una zona molt trepitjada o Massificada, potser no.
1: No, massificada no, només als pobles, però la resta és bastant... Hi havia dies, algun dia dels dies que vaig fer de ruta, que no em vaig trobar... Entre pobles no trobaves ningú. Mm-hmm. Tot és molt rural, són pistes, és una zona molt planera, mm-hmm. però tens llocs bastant... A mi em va agradar, no coneixia la zona aquesta i em va agradar.
0: Has dit que va ser de 5 dies, aquesta?
1: Sí, aquesta va ser de 5 dies, curteta.
0: Més o menys, acostumes a fer les travesses, les etapes dels mateixos quilòmetres, o depèn?
1: Depèn de la logística. Jo tampoc soc, no considero ni no molt aventurer, perquè normalment amb la bici sempre surto per la península.
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Sí, però bueno, és que sempre he pensat que a la península tenim una sort de tenir una biodiversitat, una varietat impressionant, i no m'he mogut molt amb la bicicleta fora de la península. Uh-huh. Llavors, m'agrada per això, que pots gaudir de tot, i també amb el que em condiciona una mica és la logística, on quedar-me a dormir o com fer-ho.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes amb la bicicleta, entenc que la bici la portes amb una estructura per portar-hi...
1: Sí, la paella i porto les alforges.
0: I com t'organitzes aquestes etapes? On dorms?
1: Normalment tiro una miqueta, busco hostals, albergs, depèn de la ruta, i porto l'indispensable, les alforges, però bueno, clar, al final pots estar tots els dies... Normalment les travesses a l'hivern, algunes en faig, però bueno, pots portar, però tampoc portes molta roba. Clar. Vas aprofitant.
2: Tenda no en portes?
1: No, encara sóc... En tinc una tenda petita, però sóc una mica còmode en això. Però amb la bici no. Quan vaig de rutes i això, sí, de caminar, sí que tiro més de tenda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara, per Setmana Santa, vas fer aquesta del Quijote. I a l'estiu vols fer des de Tarragona...
1: Sí, de Tarragona a Fisterra vull fer.
0: A Fisterra, passant... Bueno, anant a buscar, abans has comentat, cap a Pamplona i buscar el camí
1: francès. Sí, el camí francès. A veure, al final el camí de Sant Jaume surt de casa teva. No? Mm-hmm. Jo vaig a Tarragona perquè meus pares viuen allà, jo sóc de Tarragona, i vull sortir des d'allà i vull enganxar amb el camí català, empalmar cap a la zona de Montblanc, Balaguer, Binèfar, Monzón, passar Huesca, Riglos, i d'allà Puente la Reina i agafes el camí francès, sí, que és el típic que comença a Sant Jean-Pierre-de-Port i va fins a Santiago, i allargar-ho fins a Fisterra.
0: I per què aquesta part? L'has fet 50 vegades, potser, ja? Aquest...
1: No, normalment he fet moltes vegades, amb el tema del Camí Ignasi, he fet la part de Monegros, uh-huh, cap a Saragossa, per pujar cap a... En un sentit o en l'altre, he anat per la part de Monegros. Sí. El que passa és que aquesta vegada no volia passar per allà i volia, és el que dic, creuar cap a direcció, cap a Osca, i baixar cap a Puente la Reina de Pamplona, que aquella zona no la conec. I després em palmo el camí de Sant Jaume una miqueta, com que estic a lo que hem comentat del llibre, sí, estic acabant de retocar, doncs, tornar a passar, encara que sigui amb la bicicleta, no caminant, per llocs on vaig creuar fa 15 anys.
0: De fer una mica de repassada.
1: Fer una mica, bueno, repassada i, bueno, doncs, recordar una mica i potser millorar algunes cosetes.
3: I sol, tot això?
1: Sí.
3: Sol?
1: Sí. És... Parlava amb un company de l'institut que al final depèn, aquestes travesses està bé fer amb gent, però t'has d'adaptar, perquè mai trobar amb algú que porti el mateix ritme és, yeah, a mi és una mica complicat. Llavors dius, bueno, pues si vas amb algú, si va més fort, o ell s'adapta o t'adaptes, bueno, és una miqueta. Si vas sol, doncs no depens de ningú. I...
0: Pots parar on vulguis, no?
1: Com vulguis, el ritme que vulguis, i bueno, no m'agafa de nou, d'anar sol.
0: Perquè si ara fas de Tarragona a Fisterra potser, i vols repassar una mica això del llibre, potser acabes a Porto,
1: no?
0: Una mica.
1: No, la idea no. La idea, tinc altres plans per després, i la idea, bueno, és fer aquesta travessa. El tema és que tornar a la tornada, no sé, encara, no sé com tornaré. Uh-huh. Però bueno, d'alguna manera. Pedalant no tornaré, però ja intentaré buscar d'alguna manera transport.
0: I ara comentaves, ho fas en solitari... Al final és una cosa que t'adaptes, i perquè és més fàcil pel tema de logística, pel tema de ritmes, pel tema de moltes coses, potser si estàs acostumat a fer-ho sol, però en quin moment comences o decideixes fer aquesta travessa sol i comences a agafar una mica el gust d'anar sol?
1: Doncs concretament va ser en aquesta travessa, això fa 15 anys que em va agafar, doncs vaig marxar sol, que al final sol... Sempre trobaves algú, sobretot al camí de Sant Jaume, acabes, vas conèixer gent, vas fer alguna amistat. Però va ser llavors aquella travessa, clar, van ser 3 mesos i mig, és la travessa més llarga que he fet, en solitari, bueno, caminant. I a partir de llavors, doncs, això va ser el 2012, el 15 vaig fer de Tarifa a Gijón caminant, el 16 vaig fer el Gerravín de Còrsega caminant també, i de mica en mica vaig, sobretot quan vaig fer la travessa de la Ruta a la Plata, de Tarifa a Gijón, vaig veure que eren pistes molt llargues, molts quilòmetres, llavors veia la gent en bicicleta i deia, ostres, jo com a molt faré 30 quilòmetres i una en bici pot fer 90.
0: Sí, sí.
1: I des de llavors vaig començar i a partir bueno, doncs de l'any 2020, del 19 amb el Camí Ignasià, després de fer-lo caminant el 2018, el 20, 21 i 22 l'he fet en bicicleta, també en sentit contrari, i a part de totes les travesses que he fet. Li he trobat una forma a la bicicleta, doncs un altre ritme, però pots avançar més quilòmetres que caminant,
0: sí.
1: I, però clar, has de tenir el terreny que puguis pedalar.
0: Sí, sí. I bueno, al final és el que dius, eh? Et permet planificar-te rutes més llargues amb el mateix temps, no? Fer-ho peu, al final necessites molts més dies per fer el mateix recorregut.
1: Quan vaig creuar el 23 vaig creuar la península de Cap de Creus fins a Cabo San Vicente, bueno, vaig com una diagonal. Recordo el tram que vaig anar quan vaig arribar a Càceres, vaig baixar fins a Zafra, i allò és comú amb la Ruta a la Plata, que el 2015 la vaig fer caminant. Clar, vaig estar gairebé 5 etapes d'anar de Zafra a Càceres, i en bici eren 2 dies. Llavors la proporció, clar, notes... Ah, bueno, és més descansat, bueno, depèn... Sí que a l'estiu, clar, has de matinar, però és un ritme diferent. La bici m'agrada bastant.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I clar, ara et faré una pregunta que potser és difícil de contestar, però totes aquestes travesses que has anat fent al llarg dels anys de la península Ibèrica, els Pirineus, recordes alguns llocs que diguis, ostres, és que aquí això era completament desconegut i aquí tornaria perquè... o recomano a qualsevol persona que hi vagi perquè a mi em va sorprendre i no ho coneixia.
1: A mi, per exemple, de la península, però, per exemple, quan vaig estar a Còrsega...
0: A Portugal.
1: Sí, sí, no, de les travesses que he fet...
0: Còrsega.
1: Bueno, a Còrsega, per exemple, em quedo amb el GR20, és impressionant. O sigui, en una illa tan petita tens muntanyes de 2.700 metres, vaig fer la travessa i és impressionant. O sigui, és una... també quan la vaig fer tampoc estava tan de moda, tan massificada, i encara vaig anar... Bueno, no reservava els refugis, anava i trobava lloc. Ara... sé que és més, com tot s'ha massificat bastant i s'ha ficat de moda. Això ho recomanaria. Després, quan he estat les travesses a Canàries, també he fet, doncs, vaig fer la Gomera, vaig fer la Palma, caminant. És impressionant, clar, un altre ecosistema, altra vegetació, és diferent i ho tens aquí. I de la part dels Pirineus, quan vaig fer tot el GR, hi ha llocs, per exemple, que ja les coneixia, però no ho havia fet, per exemple, la pujada em quedo amb la pujada des de Pineta al balcó de Pineta, per creuar Góriz, l'etapa aquella, impressionant. Molt dura, però impressionant. I després ja, bueno, tota la part del País Basc, bueno, tot. Però d'aquella etapa és la que me'n recordo més.
0: Jo aquest estiu he fet el GR11, jo.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, déu-n'hi-do. En quin sentit? De Cap de Creus a...
0: De Cabo d'Iger cap aquí.
1: Ah, al revés.
0: I aquesta etapa...
1: Uf, té baixada.
0: Baixada.
1: Que dura. Molt dura, eh?
0: Va ser dur. Bueno... Clar, com que anava mica en mica i jo vaig dormir a Fuentblanca, a sota...
1: Ah, vaig baixar a Fuentblanca. Jo és que vaig creuar per dalt, no vaig baixar a Fuentblanca.
0: Sí, perquè venia de Bujaruelo i vaig passar per la bretxa.
1: Ah, vas fer per dalt, la travessa. Ostres, que guapo.
0: Sí, també va ser molt xulo. I després, quan vaig passar a Góriz, que vaig dinar, tenia dues opcions, no? Passar per dalt, però allò volia dir que havia de baixar, a més, tot el dia fins a baix a Pineta... I ja vaig dir, mira, sembla que millor és baixar a Fuentblanca, que també déu-n'hi-do la baixada. No?
1: Home, sí, és déu-n'hi-do.
0: Però la veritat és que em va aquesta part, per mi, és de la més espectacular dels Pirineus, tot i que aquí també a Catalunya també tenim coses molt maques.
1: Sí, sí, clar.
0: I em va agradar molt. I coincideixo amb tu.
1: Ja, és això.
0: Més aquella zona, vaig veure de la part del Fuentblanca fins a...
1: Edelweiss.
0: A Góriz hi havia la...
1: Edelweiss. És que fa molts anys vaig estar... Van pujar el Perdido des de Sant Urbet, des de tot el Canyon d'Enyisclo, vam fer des de baix fins dalt 2 dies amb un company. I està tot ple de del baix allà, en aquells prats, és impressionant.
0: Sí, perquè a més he estat vegades... Ah, perdoneu, que ens hem marxat. I he estat vegades per allà i no l'havia vista mai, i quan vaig passar per allà i la veig, dic, ostres, pensava, hòstia, sembla una flop, dic, per fi la trobo, i després començo a mirar i
1: està ple,
0: ple de
1: i si estàs a Suïssa i això n'hi ha molt. El tema és, de la del Baix és molt bonica, però el fet és, com que només neix en terreny calcari i el Pirineu és granític, la majoria menys a la zona d'Ordessa, el Turbón i el Cotiella, que són calcaris, és on apareix.
0: Clar.
1: La del Baix, a la resta del Pirineu no hi ha, per això és tan, tan rara.
0: Sí, sí, sí.
1: Per altres llocs és més comuna.
0: I tant, no? em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí.
0: Bé, i a part de... Per exemple, aquesta travessa del Pirineu i empalmant-la amb el Camí de Santiago, aquesta, com te la vas planejar al principi?
1: Doncs va ser...
0: Tenies pensat fer tot això o va ser sobre la marxa?
1: Va ser la situació que em vaig trobar, vaig dir, disposo de temps, i vaig dir, podria fer el GR11, era la meva idea, però vaig dir, i per què no empalmo després amb el Camí de Sant Jaume? I a mig camí vaig, o sigui, ja quan vaig fer el GR11 i estava allà a la zona de passat Burgos cap a León, vaig dir, ostres, vaig bé de calendari, perquè no baixo a Lisboa. No vaig arribar a Lisboa, perquè, clar, vaig començar el 3 de setembre a la travessa i vaig acabar el 16 de desembre a Oporto. Però la idea és això, arribar a Fisterra. La meva idea al final era arribar a Fisterra, però vaig anar empalmant fins baix a Oporto, on vaig quedar.
0: Carai.
1: Sí, sí, va ser una experiència interessant.
0: I en el cas del GR, vas fer fins al Cabo d'Iguer o quan arribes a... No. No sé si és a Elizondo, que ja agafes...
1: Pots, va ser a Burguete. A Burguete, que és el següent poble després de Roncesvalles.
0: Ara m'he equivocat.
1: Vaig passar, els vaig travessar i vaig continuar a acabar el GR11. Vale. Perquè, sí, sí. Bueno, era fer el GR11 i de pas, i quan vaig arribar a Irún, bueno, on arribi, vaig dir, i ara com empalmaré? I allò que vas parlant, doncs hi ha un camí, el Camino Interior Vasco, que passa per Cegama, l'Aizcorri, el túnel de Sant Adrián, la Llanura a la Besa, Aro, i empalma a Santo Domingo de la Calzada.
0: Carai.
1: Llavors, ostres, existeix, no? No n'hi havia... Quan ho vaig fer el 2012 no hi havia... El WhatsApp existia, però jo no en tenia. I anava amb SMS, ni Google Maps, ni històries. Llavors era tota la informació que anava recollint, per sort tinc orientació, però anaves empalmant així les coses, sí. I van a sortir molt bé.
0: I duies algun mapa físic? O...
1: El GR11 portava els de l'editorial Prames, 40.000 em sembla que eren, i anava amb allò, a part de les marques que estaven mig marcades. I després és això, el Camí Interior Basc o el Camí de Sant Jaume, ja no té pèrdua. I després de Fisterra a baix vaig anar empalmant trossos de carretera perquè no està del tot marcat. Vaig arribar a Padrón i vaig baixar el Camino Interior Portuguès, però em vaig desviar cap a la costa, a Vigo, a Guarda. Vaig creuar amb un ferris cap a Portugal, a Caminha, i d'allà tota la costa es Esposende, Vila do Conde i fins a Oporto.
0: Clar, ara el Camí de Santiago Portuguès ja està més marcat, potser quan el vas fer tu no...
1: I a més anava al revés, I perquè sortint de... Clar, baixava cap al sud, no trobes les marques, les havies d'anar a buscar enrere.
0: Està al revés.
1: Clar, perquè totes les fletxes dels camins de Sant Jaume són les marques grogues,
0: sí, sí, sí.
1: Direcció a Santiago. I jo anava en sentit contrari, llavors anava una mica amb intuïció. Recordo que portava un mapa de carreteres de 200.000, d'escala super poc detallada, i anava tirant d'allà.
0: És curiós perquè tampoc... Bueno, o sigui, no estem parlant de fa 20 anys, tampoc.
1: No, bueno. El 12 farà 15,
0: temps,
1: eh? Farà 15, que l'any que ve.
0: Passa molt ràpid el temps, oi?
1: Sí.
0: Bueno, però vull dir...
1: Sí, sí, bueno.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I llavors, en aquell moment, potser el Pirineu, perquè ara està bastant massificat la cosa, que ja, si vols fer refugis, has de reservar amb antelació, en aquell moment podies trobar lloc... En refugis guardats?
1: Jo els refugis... També és cert que vaig marxar al setembre, vaig fer tota la tardor, no era l'època grossa, i vaig dormir en refugis lliures, vaig fer alguna variant, com per exemple la zona del... Vaig pujar al Mulleres, vaig estar allà, no vaig seguir per Angliós, o sigui, vaig estar allà, hi havia el refugi de Llauna, el de refugi de Ballau, refugis lliures, però també vaig dormir algun refugi guardat com el de Respumoso... En pobles de Respumoso també. Bueno, però és això que... L'època és que no hi hagués molta gent.
0: Hi havia gent allà a Nayet? Com vas passar?
1: A Nayet plovia. El dia que vaig creuar vaig dormir a Sallent, i de Sallent l'etapa era de Sallent fins a Can d'Anxú, que creues els lagos de Nayet i vaig escapar a l'altra banda, cap a Guast... Stuartes.
0: Aguas Tuertas és després.
1: No, és després, l'Ivonne de Celestanes, d'Estanes, després de l'Ivonne d'Estanes.
0: Sí.
1: Però aquell dia va ploure una mica.
0: Canal Fonda, passes.
1: Canal Roya.
0: Canal Roya, això. Ostres, tu, quina barreja.
1: I...
0: El Canal Fonda és el Poset, em sembla.
1: Poca gent vaig trobar allà. Més que res perquè això era allà a octubre. Quan vaig creuar passat el Pont del Pilar, doncs ja era octubre. I,
0: sí.
1: I va estar fent el temps així, xip-xip.
0: Sí, sí, jo quan vaig passar per allà estava, bueno, ple de tendes.
1: De gent, no?
0: Sí, sí. I em sembla que un o dos dies després va sortir per les notícies i tot que havien multat no sé quanta gent. Perquè...
1: A Nayet, no? Va ser?
0: Sí. I jo acabava de passar per allà. Però jo havia dormit just a sota el Canal Roya, que hi havia com un refugi lliure. Vaig dormir fora perquè a dins hi havia vaques. I vaig dir, bueno, doncs intento posar la tenda així com pugui i així em llevo i ja passo per la Nayet. I ja estava ple de tendes.
1: Ha arribat a una massificació als estius, sobretot. Però també és cert que la gent va tothom als 3.000, als llocs on va tothom, i a vegades pots trobar llocs que no hi ha ningú. Sí.
3: Però al Pirineu que hi hagi això a l'estiu ja fa anys, ja fa...
0: Sí, clar, i també al final les xarxes socials també fan molt
1: sobretot mal, les xarxes fan bé i mal.
0: Sí.
1: Sí, és el que pots descobrir llocs que no hi van, surten a algun lloc i ja està tothom a aquell lloc.
0: Sí. És el bo i el dolent de les xarxes, en aquest cas.
1: Correcte, sí.
0: Què més? Ara m'he dit... Tu volies preguntar alguna cosa?
3: No.
0: Què t'anava a dir? Sobre, ja per acabar el tema aquest de la ruta que estàs preparant el llibre del Pirineu i el Camí a Santiago, en aquell moment, fa 15 anys, o farà 15 anys, ja has comentat que anaves amb mapa, no era l'Alpina?
1: De la Prames, era.
0: La Prames,
1: sí.
0: I una mica guiant-te per intuïció i per preguntar a la gent, però va ser fàcil guiar-te tot això, eh?
1: Sempre he tingut, jo personalment, he tingut facilitat d'orientar-me. Llavors, també era cert que el Pirineu no era la primera vegada que estava. Havia fet ja, crec que això va ser el 2012. El 2007 vaig acabar tots els 3.000. Si fas tants pics, en el fons coneixes les valls, t'hi saps moure, havia fet rutes de diferents dies, llavors era terreny conegut bon tros. La part que menys coneixia era la primera part de Cap de Creus fins a Vallter, i la següent part era la part després de Can d'Anxú cap a la banda del Pirineu Navarro. Era el que menys coneixia, la part més central la coneixia bastant.
0: I no sé si tot va passar també, almenys aquesta part, més de Vallter cap aquí, hi havia zones que...
1: Va ser molt seca, va ser de les zones menys boniques, per mi menys... També era a principis de setembre, feia molta calor, poca aigua, segons quin lloc. Tramuntana vaig pillar els 3-4 primers dies fins passada la Jonquera. A més, aquell estiu, el 2012, va haver-hi l'incendi de la Jonquera, que va cremar tot allò. Això va ser el juliol i jo vaig passar el setembre, llavors estava tot recremat.
0: Sí.
1: I va ser una mica, bueno, molt sec, molta tramuntana, llavors. La menys agraïda, però bueno, la que ja va ser creuar a Setcases, Núria, el Puigmal, vaig pujar també. Vaig fer algunes petites variants del que era el GR i bé.
0: Molt bé. I res, de totes aquestes rutes que tens, que has fet i que has de fer, tu tens un canal
1: de YouTube
0: on vas penjant.
1: Penjo molta cosa, sí. Molta cosa, sobretot, últimament, d'escalada. A Montserrat, sobretot. Perquè, bueno, visc a Manresa, ho tinc al costat. Penjo molta cosa, però també tinc de rutes en bici, de caminates. Bueno, des que vaig començar a editar vídeos al 2018, a 18-19, pues vaig totes les travesses, rutes que crec que poden ser d'interès, doncs les penjo allà, les intento fer una mica didàctiques.
0: És una manera, no?, que la gent també pugui veure i apuntar-s'hi, no?
1: Sí que em trobo, sobretot, perquè bueno, això dels algoritmes, el que li surt a la gent, sobretot me trobo molta gent, com que tinc molts vídeos de Montserrat d'escalada, doncs molta gent busca, no sé, via tal, i apareix al canal, no? I és cert que m'he trobat aquest diumenge, vaig estar escalant a Montserrat i em van saludar dos o tres persones. Tu ets el Miquel Àngel, dic, sí, coneixes del canal, sí. Però tothom coincideix, la majoria de gent diu, ostres, tens un canal perquè expliques com aproximar la via, com és la via, intento fer una miqueta amb això. I dic, bueno, pues, m'agrada una mica que sigui didàctic.
0: Clar, al final, bueno, molta gent també entra als canals per aprendre i per...
1: Sí, sí, doncs és una mica la intenció, a part d'altres vídeos que tinc de muntanya, de bicicleta, també tinc la part del canal, també tinc una miqueta, com que sóc profe, doncs també tinc alguns tutorials de matemàtiques que faig, o enigmes matemàtics, sí que ho tinc una miqueta més deixat de mà aquesta part, però també hi ha contingut d'aquest tipus.
0: Molt bé. Com es diu el teu canal?
1: El canal és el meu nom, Miquel Àngel Ramos Pinto. Miquel Àngel Ramos Pinto. Molt fàcil de trobar-ho.
0: Doncs si algú té interès per veure... al seu canal i descobrir Montserrat i les rutes en bicicleta.
1: En bicicleta, caminant i d'això, cap problema, allà està tot.
0: Molt bé.
2: Les poses al Wikiloc o a algun altre lloc?
1: No, les poso enlloc. No tinc, ja dic, només tinc el YouTube, no tinc aplicacions de res, ni Strava, ni Wikiloc, ni... No porto, a la bici no porto ni compte quilòmetres. Bueno, és el concepte aquest una mica, doncs faig ruta, camino, viatjo i no miro ni el temps ni... Bueno, és una mica el concepte que intento...
2: No, però i tampoc utilitzes el Wikiloc per
1: seguir... El Wikiloc, a veure, el Wikiloc l'utilitzo...

0: Tinc una que potser havia de caure potser aquest estiu, però al final ha canviat això. Hi ha una que em van comentar que és el riu Drova. Això ja és fora de... Això és a... comença a Àustria, passa per Itàlia i acaba... I creu Eslovènia, tot. I va seguint, doncs, és una d'aquestes rutes dels grans rius d'Europa. A més, tot bastant planet, tot superindicat. I aquesta me la va comentar un company, l'estiu passat va estar amb la família per Eslovènia, i tenia pendent això, però em va... Bueno, el juliol vaig dir, doncs faig aquesta travessa, em feia més gràcia, i s'ha quedat allà.
1: Bé, ha estat a Eslovènia i plat un poc és...
0: No, no, home, hi ha el Triglav, hi ha sí, muntanyes, i no he estat. Potser, segurament, bueno, aquest estiu hi marxo després.
1: És molt maco, és molt maco.
0: Però marxem en plan de caminar i si hi ha algú per escalada esportiva o així. Però
1: molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs res, Miquel Àngel, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres.
0: A vosaltres, jo encantat, és un plaer.
1: Moltíssima sort amb tot el que facis i et seguirem.
0: Gràcies, igualment. Moltes gràcies a tots.
1: I tant, bona nit.
0: Bona nit.
2: Adéu, bona nit. Adéu.

0: Falten 3 minuts i mig per acabar el programa d'avui. Els dediquem a l'espai del temps. A començar la setmana més tranquil·la que el cap de setmana. Dissabte, déu-n'hi-do, ho deia el Parés pujant a Montserrat, déu-n'hi-do que va ploure, bastantes hores que s'en Feliu, ben bé de les 3 de la tarda fins les 9 o 10 de vespre, pluja molt beneficiosa, molt ben caiguda, i que va deixar uns 20 litres, aquí va ploure uns 20 litres, no sé què llifa, Joan...
1: I 4.
0: Sí. Ah, doncs pues mira, va ploure més, a Gallifa que...
1: Sí, cosa estranya. No passa quasi bé mai, però bueno...
0: Sí, sí, va ploure més a Gallifa que a Sant Feliu. I va ser una puja molt ben caiguda, molt beneficiosa, i que aquesta ja va bé de cara a l'estiu, eh? Ja el bosc, almenys, es va empapant una mica, els arbres també. Sens dubte, molt, molt ben caiguda aquesta puja del dissabte. I com deia, començar la setmana més tranquil·la... Bastant de sol, alguna nuvolada de tarda poc important i unes temperatures molt a ratlla, eh? Força fresques, moltes màximes al voltant dels 20-22 graus. La gent que no li agrada la calor, de moment està força de sort. I és com si els mesos s'haguessin intercanviat. Està fent temps d'abril, temperatures d'abril, i a l'abril va fer temperatures de maig. Sembla que han intercanviat els papers de moment aquests 2 mesos. També és veritat que portem molts pocs dies del mes de maig. Però aquesta setmana continua així, eh? Amb un ambient molt fresc, humit, i sembla que una mica de puja. Però anem a pams. Demà la inestabilitat anirà a més. Atenció, perquè a última hora he vist que hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, però puges importants, sobretot cap al Vallès, també cap a la Selva, cap a Osona. Precaució en aquesta zona, que sembla que hi haurà puges importants a partir del migdia. Són tempestes, no serà una puja tan continuada com dissabte, i per tant difícils de predir. Pot ser que aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya sigui efectiu o que no, perquè n'hi ha de molts pocs quilòmetres de tempesta, sigui més forta o menys forta. Però sí que hi haurà aquesta possibilitat, eh? Força inestabilitat demà. Les temperatures bastant estables, entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. Dimecres afluixa la inestabilitat, només plourà cap a la zona del Pirineu, que per cert, fa molts dies en moltes zones del Pirineu que fa molts dies que va plovent, que van fent aquests ruixats de tarda, sobretot cap a la zona de Baiter, cap a Mollà,

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens esteu escoltant i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem també entendre, no per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, també una mica el cor. Per tant, avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem!

I amb aquest, què serà? Què serà? Anem a les pistes. I destaca per Biblos, una de les ciutats habitades més antigues del món. És la cuna de l'alfabet fenici. El cedre és l'arbre nacional i s'anomena també la Suïssa de l'Est. Què ja tenim clar? Doncs avui anem al Líban.

El Líban és un estat sobirà de l'Àsia Occidental situat a la costa oriental del Mediterrani. Amb una extensió de només 10.452 quilòmetres quadrats, aproximadament un terç de Catalunya, és un territori petit però d'una complexitat immensa. El seu nom prové de l'arrel semítica LBN, que significa blanc en referència a les cimeres nevades del món Líban. Té una població d'uns 5,9 milions d'habitants amb una de les densitats més altes del món, amb 576 habitants per quilòmetre quadrat. A més, el país acull gairebé 2 milions de refugiats i té una diàspora de fins a 14 milions de persones a l'estranger. L'àrab és l'idioma oficial, tot i que el francès i l'anglès també s'utilitzen habitualment. És el bressol dels fenicis, inventors de l'alfabet i grans navegants de l'antiguitat. El Líban és una república parlamentària única al món. Després d'un llarg període d'inestabilitat, des del gener del 2025, compta amb un govern de reforma. El president de la república és el general Joseph Aoun, obligatòriament ha de ser cristià maronita, i el primer ministre és el Nawaf Salam, que ha de ser obligatòriament musulmà sunnita. El sistema conté les 18 confessions religioses del país que reparteixen el poder per evitar conflictes, encara que el sistema sovint pateix bloquejos institucionals. Pel que fa a les fronteres, limita el nord i l'est amb Síria, al sud amb Israel, que estan separats per la línia blava, i a l'oest amb la mar. La situació actual és crítica. Malgrat l'alto al foc temporal iniciat l'abril d'aquest 2026, o sigui, fa unes setmanes, els atacs s'han intensificat durant el mes de maig, durant aquest mes. S'han registrat onades de més de 50 atacs aeris diaris al sud, especialment a les zones de Tiro, Nabiate, que després en parlarem amb la directora de l'hospital, i Bin Jebel. Pel que fa a les víctimes, des de l'inici d'aquesta darrera fase del conflicte al març, ja n'hi ha més de 2.700 morts i 1 milió de desplaçats, és a dir, un 20% de la població. Si parlem una mica de l'economia i la moneda, el país intenta recuperar-se d'una de les pitjors crisis econòmiques de la història moderna. La seva moneda oficial és la lliura libanesa i el canvi és una mica volàtil, però al maig d'aquest any, o sigui, res, en aquest mes, un euro equival a unes 105.000 lliures. El país ven principalment or, joieria i productes químics i fruites com cítrics i raïm. Si parlem també de curiositats, tot i que ho hem fet al principi, parlarem de Biblos, que és una de les ciutats més antigues del món habitades ininterrompudament des de fa més de 7.000 anys. El cedre és el símbol de la bandera i alguns exemplars tenen més de 2.000 anys. La neu i la mar són uns símbols perquè és un dels pocs llocs on pots esquiar al matí i banyar-te a la mar a la tarda. Pel que fa a la gastronomia, la cuina libanesa és famosa pel mese, que són platets per compartir, i productes com l'hummus o el tabulé, que són també a l'Iraq. És el bressol de la civilització, i hem dit que Biblos i l'alfabet són molt importants. Biblos és una de les ciutats habitades de forma interrompuda des de fa més de 7.000 anys i va ser el port principal des d'on s'exportava el papir egipci cap a Grècia, fet que va donar origen a la paraula grega Biblos, que vol dir llibre, i posteriorment a la paraula Bíblia. També és el bressol de l'alfabet. Va ser Biblos on es va desenvolupar l'alfabet fenici, que és el primer sistema d'escriptura fonètic simplificat. Aquest alfabet és l'avantpassat directe de l'alfabet grec i, per extensió, del llatí que fem servir avui nosaltres, tot i que d'una manera derivada en llengües romàniques. Escrivim com escrivim, gràcies, per dir-ho d'alguna manera, als antics libanesos. Important també a l'estat de la guerra i de l'alto al foc. Actualment hi ha vigent un alto al foc temporal d'uns 10 dies amb extensions negociades mediat pels Estats Units, que va entrar en vigor a mitjans d'abril. No obstant això, amb dues parts s'acusen mútuament d'incompliments. Israel manté el dret a l'autodefensa, i tot i que continua emetent ordres d'evacuació forçada per a nombrosos pobles del sud, que no sempre es compleix.
També hi ha un impacte humanitari bastant important. El Ministeri de Salut del Líban xifra en gairebé 2.700 els morts i més de 8.200 els ferits des de l'inici d'aquesta fase del conflicte al març. Però recordem que això ve del 2024, o sigui, fa dos anys. També hi ha molts desplaçats. Més d'un milió de persones, el 20% de la població, com dèiem abans, han hagut d'abandonar casa seva. I pel que fa al personal sanitari, els atacs han afectat 25 centres de salut i han causat la mort de més de 100 membres d'equips mèdics i de rescat, cosa que doncs, posa molt en dubte la legalitat de tota aquesta situació.

0: Encetem ja el bloc d'entrevistes i ho fem amb l'Aloma García Grau. És la directora de l'organització de WeWorld al Líban. Escoltem-la.
1: Moltes gràcies per atendre'ns, Aloma. Com estàs?
2: Hola, bon dia. Bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
1: No, gràcies a tu per atendre'ns, de veritat. Explica'ns una miqueta, si no et fa res, quina és la teva relació exactament amb el Líban.
2: Doncs jo fa més o menys uns 15 anys que estic al Líban, no tot el temps, però anant i venint, i treballo amb el sector humanitari, amb una ONG, i soc directora d'una ONG italiana en aquest moment.
1: Uau, això és molta responsabilitat, eh?
2: Sí, una mica, sí. La veritat és que una mica.
1: I, clar, més que res, sobretot en aquests temps tan, tan convulsos, tan perillosos, no? Perquè quina és la situació ara mateix al Líban? Com esteu vivint?
2: Doncs ara mateix hi ha un alto el foc des de fa, em sembla que ja són 3 setmanes, ens en queden 2, un alto el foc més o menys en la major part del país, amb alguns atacs en algun moment. Al sud del país continua el conflicte totalment obert i bueno, en aquest moment estem atenent els desplaçats, etc, però bueno, bastant complicat a nivell així humanitari.
1: Clar, perquè parles de l'alto el foc que hi ha ara mateix, però per vosaltres quina diferència hi ha de volum de feina o d'atenció quan hi ha un alto el foc com ara fa, per exemple, 3 setmanes?
2: És un tema d'accés, sobretot. En el moment en què no hi ha el conflicte obert, diguéssim, o no amb alta intensitat, doncs podem accedir a zones que normalment, si és un moment que sí que hi ha hostilitats, doncs no podem accedir i no podem doncs, donar els serveis a la població desplaçada, en aquest cas.
1: Clar. I quin és el volum de persones a les que heu pogut ajudar fins ara?
2: A la meva organització em sembla que m'ha arribat més o menys a uns 40.000, més o menys, amb diferents serveis i amb diferent assistència. Bueno, recordar una mica, suposo que ja ho parlareu, però ara mateix hi ha més d'un milió de desplaçats al Líban, en un país que són 4,5 milions, més o menys, amb 1 milió de refugiats sirians i amb una superfície que és més o menys com la província de Barcelona. O sigui que es nota moltíssim a nivell de desplaçament humà, diguéssim.
1: Clar. A nivell de, diguem, de perill, quin és el cas que heu tingut o els casos que heu tingut que són més bèstia?
2: Més que res és que a dintre del que és el meu equip d'aquí, la majoria són libanesos i llavors tenim bastant desplaçats a dintre de l'equip, que en diferents moments han hagut de moure's de casa seva perquè venien o del sud o dels suburbis de Beirut o de la BK, que és la vall que fa frontera amb Síria. I llavors, bueno, clar, l'inici d'aquesta escalada i l'anterior també, vam haver d'estar una mica seguint els moviments del nostre equip. Després, a nivell de seguretat, més que res, nosaltres treballem molt a la zona de la BK, que és això, la frontera amb Síria, i allà, bueno, com ja sabeu, ja suposo que heu anat veient també als mitjans de comunicació, hi ha unes ordres d'evacuació en la que diuen aquesta zona evacueu perquè hi haurà atacs en aquest moment, però hi ha moltes vegades que no. Llavors hi ha moments que no pots estar en el lloc que no toca.
1: Clar.
2: i que passi alguna cosa. I després també, suposo que també ho heu vist el 8 d'abril, que va ser el dia que hi va haver més de 100 atacs en 10 minuts. Aquests van ser, a més, en zones que normalment no estaven amb amenaces d'evacuació ni amb amenaces en general de ser un objectiu. O sigui que, en realitat, pot ser en qualsevol moment, diguéssim.
1: Tu, com a ajudant humanitària, com ho dius, això? Com t'afecta? Vull dir, pots dormir tranquil·la?
2: Home, els dies així com més a nivell personal, com que sóc directora d'una organització, els dies que van començar a haver-hi les hostilitats més fortes, sí que, a part dels sons, perquè durant la nit hi havia molts atacs, etc., més que res que també estava com seguint l'equip, per si hi havia nous desplaçaments, si hi havia gent que havia de moure's i l'havíem d'ajudar a trobar un lloc, vam obrir les oficines com a lloc de refugi immediat, si la gent no tenia on anar a dormir les primeres nits mentre buscaven una alternativa. Doncs més que res va ser una mica complicat això, perquè era intentar dormir, però llavors sempre estava mirant el mòbil per si hi havia hagut alguna cosa, coordinar amb la meva persona de seguretat per veure si hi havia algú que necessitava ajuda, o sigui que va ser una mica més complicat, així més a nivell personal. Res a veure amb el que estan vivint els nostres companys libanesos, però bueno, així com més a nivell de situació personal.
1: Clar. També abans parlaves de les notícies, m'agradaria saber si el teu punt de vista en aquest sentit, o sigui, les notícies que ens arriben aquí a nosaltres, tu creus que són verídiques, estan esbiaixades? Com ho valores, això?
2: Depèn de quin mitjà de comunicació, evidentment. Jo crec que en general la Catalunya i en general l'Espanya crec que sí que arriben bastant les notícies tal com són, també perquè una mica hi ha una tendència política en aquest moment que també vol donar una mica més de veu al que està passant a la regió. Llavors, bueno, sí que més o menys jo crec que arriben les notícies. El que sí que es nota molt és quan hi ha un moment d'escalada molt important, com hi va haver en les setmanes anteriors, que era molt en primera pàgina, i ara que hi ha l'alto el foc és com si això ja no passés, no? Una mica tant aquí com a Palestina en general, no? I en realitat amb una altra intensitat segueix passant i segueix passant cada dia, i això, clar, també hi ha una mica de fatiga dels espectadors amb aquestes notícies i així, però bueno, així a nivell del terreny i a nivell més humanitari la cosa segueix estant molt, molt complicada.
1: Està molt complicada i això sembla que va per llarg, no? O quina sensació en tens?
2: A veure, la sensació una mica és de que amb el que jo puc entendre de la regió, amb el temps que estic aquí així, és difícil de preveure qualsevol cosa. I això és una cosa que a qualsevol persona que parlis fem tots escenaris de pot ser que vagi per aquí, per aquí, per aquí, però la veritat és que estan passant coses els últims 2-3 anys que eren una mica imprevisibles, no? I coses que pensaves que no passarien han passat. Llavors, és una mica imprevisible el que pugui passar perquè està molt lligat amb temes de regionals i internacionals, llavors és difícil de veure com això es pot anar investigant i com es pot anar solucionant i quin desenllaç tindrà. No crec que sigui, o sigui, a curt plaç, més a nivell, o sigui, a nivell de context polític, jo crec que això encara continuarà, i després a nivell humanitari, a tota la regió, això, tota la regió, principalment els països més afectats, no? Que en aquest cas serien el Líban, Palestina i Iran, la reconstrucció, el desplaçament, etcètera, etcètera, això tardarà molts anys, perquè el nivell de destrucció que hi ha al post, diguéssim, dificulta absolutament que hi hagi un retorn, per exemple, de la població desplaçada a curt termini, donat el cas que demà hi hagués un acord de pau i que demà hi hagués més hostilitats, diguéssim, no?
1: Clar, acords de pau que moltes vegades hi ha, però no es compleixen tampoc, per tant, no sé fins a quin punt tenen validesa, no? O com ho veus?
2: Bueno, l'alto del foc, perquè parlem per telèfon, però si no ja m'hauries fent cometes, perquè l'alto del foc és molt, molt relatiu. Això ja va passar amb l'alto del foc del 2024. No es compleix
1: per
2: gens. Hi ha hagut hostilitats, per exemple, a nivell com de persones que van ser afectades durant el conflicte anterior i el que va haver-hi durant l'alto el foc anterior és exactament el mateix nombre de víctimes, per exemple.
1: Clar.
2: O sigui que llavors, en teoria, hi ha un alto el foc, però després veus que cada dia hi havia atacs, a part de guerra psicològica, els drons, bueno, moltes coses, no?
1: Clar. Abans parlaves de coses que pensaves que no passarien i que acaben passant. Et referies a això, que quan hi ha acords es compleixen, o et referies a altres coses?
2: Bueno, molt a nivell del que ha estat passant els últims 2-3 anys a la regió, per exemple, no? Doncs pensaves que mai s'arribaria al que està passant a Palestina, o que no, que Líban no entraria al conflicte, o que el que va passar està passant a Iran i amb tota la part més internacional tampoc era... O sigui, era una cosa que si ens arriben a dir això fa 5 anys, no crec que la gent hagués pensat que era un escenari possible i al final ha acabat passant, no? Llavors, és bastant difícil de dir que, o sigui, per on continuarem amb aquesta història aquí, la veritat.
1: Clar, acabes de mencionar l'entrada del Líban al conflicte. Quina seria la causa que tu creus que va ser la detonant?
2: A veure, sense entrar molt en política, ja, bueno, és un conflicte que fa molts anys que dura per un tema de amb la frontera que hi ha entre el Líban i Israel, i evidentment hi ha hagut sempre molta tensió en aquesta zona. Hi ha una voluntat clara d'anexió i d'ocupació d'uns territoris del Líban i altres països de la regió. Llavors jo crec que això sempre ha estat una mica a l'agenda del conflicte, des de l'inici, diguéssim, i el detonant, depèn del moment, ja, el detonant també és que hi ha hagut molta confrontació directa amb el país i amb les faccions del país, etc. I al final era una mica inevitable que acabessin entrant en conflicte també.
1: Clar, hem parlat una mica de guerra, de situació conflictiva, de política una mica tal. Ara m'agradaria parlar una mica més de coses culturals, no?, per dir-ho així. Sempre ens agrada saber quina va ser la primera sensació que vas tenir quan vas anar al Líban. Quina va ser? Com la descriuries?
2: Fa molts anys això ja, però sí, és un país una mica que no te l'imagines, perquè tu al final tens com unes idees de què és el Pròxim Orient, quan no has vingut mai, i quan només, encara que hagis llegit coses, etc. I és un lloc que és bastant sorprenent, una barreja de cultures bastant interessant, amb un sentit de l'humor també que és molt divertit, això és tota la regió en general.
1: Sentit de l'humor, has dit?
2: Sí, molt, molt, però tota aquesta regió de Pròxim Orient són, bueno, tenen un sentit d'humor molt, molt desenvolupat i sempre estan fent bromes de qualsevol situació que tenen, comencen a fer, bueno, memes, bromes, de tot, o sigui que són, és bastant divertit, la veritat.
1: Això està molt
2: I
1: bé.
2: I res, això és una mica, i també ho dic perquè també hi ha gent que ha vingut a visitar després al Líban i així, sempre sorprenen molt perquè tenen una idea totalment diferent del que és aquest país i després arriben i es queden molt sorpresos.
1: Clar, podríem parlar de prejudicis, llavors, suposo que sí, no?
2: Home, suposo que tots en tenim, no? Dels llocs que no coneixes o al final doncs, et fas una idea dels llocs pel que veus o pel que llegeixes o pel que sigui.
1: Sí.
2: I llavors quan arribes doncs, t'adones que potser sí que hi ha coses que sí que formaven part de l'imaginari que t'havies fet, però també n'hi ha moltes que no, no? I llavors segur que n'hi ha, com n'hi ha tot arreu, sí.
1: Clar. Llavors, si parlem del dia a dia, quines diferències et queda més atenció si ho comparem, per exemple, amb Catalunya?
2: La veritat és que hi ha un punt mediterrani bastant similar a tot, tant al Líban, Síria, bueno, només per parlar més de la regió, diguéssim, sí. amb tota la zona mediterrània, o sigui, Catalunya, etc. Llavors hi ha una part que la gent es sorprendria molt de veure, que és molt, molt similar també a nivell de cultura, etc. I el dia a dia és una ciutat que sembla bastant a Barcelona, perquè també està al sud del mar, també és molt mediterrània, etc. Però també té una part com molt moderna, perquè va estar molt destruïda durant la guerra i la reconstrucció ha sigut bastant moderna. I el que és una mica... O sigui, també a Barcelona també passa, però el Líban és una ciutat... un país i una ciutat molt, molt cosmopolita, que a Barcelona també, però aquí també hi ha un tema de llengua, per exemple, tothom parla tres llengües, per exemple, tothom, dic absolutament tothom, a l'escola aprenen àrab i anglès o francès o les tres.
1: Molt bé.
2: I tothom té família, hi ha molta diàspora, llavors tothom té família, amics, etc., a l'estranger, llavors és com tot molt, molt barrejat. I això és bastant interessant.
1: Això està molt bé. Alhora, em recordaries el nom de la teva organització, si no et fa res?
2: Es diu WeWorld.
1: WeWorld, molt bé. L'última pregunta per acabar. Nosaltres des d'aquí què podem fer per intentar que aquesta situació sigui una mica millor? No podem fer gran cosa, però què podem fer?
2: Crec que la part d'informar-se, d'intentar entendre què està passant i de donar veu també al que està passant aquí i no oblidar que encara que hi hagi un altre vol foc, etc., doncs que estan passant moltes coses i que hem d'intentar mantenir la sobirania i el dret de tots els estats que hi ha en aquests estats i nacions que hi ha en aquesta regió. I si això se li pot donar veu, jo crec que ja és molt important.
1: Doncs des d'aquí això farem. Aloma García Grau, directora de WeWorld, moltíssimes gràcies pel teu temps i sobretot que continuïs podent exercir aquesta feina tan, tan maca i tan necessària. De veritat, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara sentirem la Mona Aboseid. És la directora de l'Hospital Najdeh de Nabiateh, una de les zones més bombardejades al sud del Líban, que tot i amb l'alto el foc continuen amb bombardejos. Escoltem-la. Parlem amb la directora de l'Hospital de Nabateh, al sud del Líban, la doctora Mona Aboseid. Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que el seu temps és molt valuós i preuat i ho farem breu. Per començar, quantes persones ferides ha rebut aquest hospital i quina és la xifra confirmada de víctimes mortals al vostre centre?
1: Today, our hospital has treated...
0: Fins avui, el nostre hospital ha atès 875 persones ferides i tràgicament ha registrat 321 víctimes mortals. Aquests casos van des de traumatismes directes causats per bombardejos fins a emergències agudes, com ara ictus provocats per l'estrès psicològic extrem. Malgrat aquests desafiaments aclaparadors, continuem sent un refugi essencial per a la nostra comunitat i el nostre equip treballa incansablement per salvar totes les vides possibles.
1: Working tirelessly to save every life possible.
0: Parla de 321 víctimes mortals per traumatismes dels bombardejos i emergències. Quin és l'incident o el fet que causa més morts?
1: The blast is only the first cause of death.
0: L'explosió és només la primera causa de mort. La segona és la barrera de foc que separa una persona ferida d'un cirurgià que podria salvar-li la vida. Estem perdent pares, mares i infants no perquè la nostra medicina hagi fallat, sinó perquè el camí fins a les portes del nostre hospital està batallat pels bombardejos. Disposa de tots els mitjans necessaris l'hospital per a atendre a tants ferits?
1: Many lives are being lost.
0: S'estan perdent moltes vides a causa de la intensitat dels atacs. En molts casos és simplement massa perillós perquè les ambulàncies arribin a temps, cosa que agreuja les ferides i provoca més víctimes mortals. Com ho feu física i emocionalment per resistir-hi?
1: We have been ready since day one.
0: Hem estat preparats des del primer dia del 2024 i encara continuem dempeus. Però per poder mantenir les nostres portes obertes a tothom, el suport dels nostres socis internacionals és ara més crític que mai. Aquestes contribucions són vitals per a restablir els subministraments mèdics i el combustible i garantir també que puguem continuar amb la nostra missió de salvar vides durant aquesta crisi prolongada.
1: Prolonged crisis.
0: Teniu por que us pugui passar alguna cosa?
1: Despite evacuation orders,
0: tot i les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, el nostre equip de personal professionalitzat vivim a l'hospital 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. L'equip sacrifica la seva seguretat per mantenir operatiu el servei de seguretat per a aquelles persones que no poden viure.
1: Operational for those who cannot live.
0: Quin és el vostre propòsit principal o l'objectiu principal? L'objectiu principal ara mateix és salvar el número màxim de vides i això requereix sobretot operacions i cures d'urgències. On queda la protecció legal internacional?
1: Under international humanitarian law.
0: Les lleis humanitàries internacionals diuen que hauríem d'estar protegits, però la realitat és ben diferent. Hi ha una por constant perquè l'hospital pot ser bombardejat en qualsevol moment i Gaza n'és un exemple per a nosaltres. Després de 2 anys, Israel continua bombardejant hospitals de Gaza i prenent molts metges com a hostes de l'exèrcit israelià, fet que és totalment il·legal.
1: Israelian army.
0: De fet, heu tingut atacs d'ambulàncies, no és així? L'atac contra els equips d'ambulàncies al sud no és simplement un atac militar. És l'execució in situ de l'oportunitat de supervivència d'una persona ferida. Quan un paramèdic es converteix en objectiu, és un intent clar de tallar la línia humanitària de vida i de trencar la resiliència mèdica. Hi ha cap organització que us pugui donar un cop de mà?
1: We are coordinating with the Red Cross and the
0: Ens
1: civil
0: estem
1: defense
0: coordinant
1: and
0: amb
1: the
0: la Creu
1: fire.
0: Roja i
1: And
0: la Defensa Civil sota el foc i ho diem al món.
1: Un
0: paramèdic no és un objectiu. Obstaculitzar l'ajuda d'emergència és un crim de guerra en tota regla que no ens impedirà complir el nostre deure.
1: Fulfilling our duty.
0: Tot i amb aquests crims de guerra, com us en sortiu? Ens en sortim perquè no tenim cap altra opció. El nostre deure amb la nostra gent i amb la nostra ciutat va per davant de la por. La meva força prové de la resiliència de l'equip i de la convicció que fins i tot en els moments més foscos algú ha de quedar-se per oferir esperança i cura. Moltes gràcies.
1: Thank you very much.

Interessantíssima l'entrevista a la CAFA amb Saed, i per si esteu interessades o interessats, els webs de les organitzacions on ens indica la CAFA amb Saed per fer les donacions són aquestes. D'una banda tenim donate.redcrossredcrescent.org i l'altra seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialíbano. Repeteixo, la primera seria donate.redcrossredcrescent.org i l'altra, la segona, seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialíbano. Doncs, dit això, esperem que l'ajuda sigui efectiva i que pugui almenys salvar vides i molts problemes a molts dels refugiats i molts dels desplaçats.

Quan es parla del Pròxim Orient hi ha un nom que apareix constantment i és Hezbollah. Per a uns, una organització de resistència. Per a altres, un grup terrorista. Però què és exactament Hezbollah? D'on surt? I quin paper té avui enmig de l'escalada regional entre Israel, el Líban i l'Iran? Avui a la ràdio repassem la història, la militància i la situació actual d'una de les organitzacions més influents i controvertides del món àrab. Hezbollah significa literalment Partit de Déu. Va néixer a Líban a principis dels anys 80 en un context marcat per la Guerra Civil Libanesa i, sobretot, per la invasió israeliana del sud del país l'any 1982. El grup va ser impulsat pels sectors xiïtes libanesos amb el suport directe de l'Iran revolucionari, liderat aleshores per l'ayatollah Khomeini. La idea era clara: crear una força armada i política capaç de combatre Israel i ampliar la influència iraniana a la regió. Des del principi, Hezbollah va combinar dues dimensions, la militar i la social. D'una banda, una estructura armada potent, amb milers de combatents i capacitat de guerrilla. De l'altra, una extensa xarxa social, hospitals, escoles, ajudes econòmiques i serveis per a la comunitat xiïta del Líban, especialment en zones pobres i abandonades per l'Estat. Aquest doble paper és una de les claus per entendre per què Hezbollah manté suport social dins del país. Durant dècades, Hezbollah va consolidar-se com a una de les forces més poderoses del Líban. L'any 2000, Israel es va retirar del sud libanès després de gairebé 20 anys d'ocupació i Hezbollah ho va presentar com una victòria històrica. Però el moment que va projectar definitivament el grup a escala internacional va arribar al 2006. Aquell any, una guerra de 34 dies entre Israel i Hezbollah va devastar el Líban i va provocar més d'un miler de morts. Malgrat els enormes danys, el grup, liderat per Hassan Nasrallah, va sortir reforçat políticament perquè va aconseguir resistir militarment l'exèrcit israelià. Amb els anys, però, Hezbollah també s'ha anat transformant i ja no és només una milícia. És un actor polític centrat i central a Líban, amb diputats, ministres i una influència enorme sobre les institucions de l'Estat. Al mateix temps, molts països occidentals, com els Estats Units, el Canadà o Alemanya, consideren Hezbollah com una organització terrorista, especialment pels atacs atribuïts al grup fora del Líban. La guerra de Síria va marcar un altre punt d'inflexió. A partir del 2012, Hezbollah va intervenir militarment al costat del règim de Bashar al-Assad, també aliat de l'Iran. Això va convertir el grup en una força militar encara més experimentada, però també va generar crítiques dins del món àrab. Molts van veure que Hezbollah deixava de ser només una força de resistència contra Israel per actuar com a peça clau de l'estratègia regional iraniana. I aquesta és una idea fonamental per entendre la situació actual. Hezbollah forma part del que Teheran anomena Eix de Resistència, una xarxa d'aliats armats i polítics vinculats a l'Iran amb presència al Líban, Síria, Iraq, Gaza o al Iemen. Després de l'atac de Hamas contra Israel l'octubre del 2023 i la guerra a Gaza, la frontera entre Israel i el Líban s'ha convertit en un dels punts més calents del planeta. Hezbollah ha incrementat els llançaments de missils i drons contra el nord d'Israel, mentre que l'exèrcit israelià ha respost amb bombardejos intensos sobre territori libanès. La tensió ha anat augmentant durant el 2025 i especialment aquest 2026. Les últimes setmanes, els combats han provocat milers de desplaçats al sud del Líban i noves negociacions internacionals per intentar evitar una guerra regional a gran escala. Israel assegura que vol impedir que Hezbollah continuï operant prop de la frontera i manté atacs contra posicions del grup, fins i tot després dels intents de l'alto al foc. Mentrestant, el govern libanès es troba en una situació molt delicada. D'una banda, intenta evitar una destrucció encara més gran al país i, de l'altra, té una capacitat limitada per controlar Hezbollah, que, d'altra banda, continua sent més poderós militarment que moltes estructures oficials de l'Estat.
Segons molts analistes internacionals, Hezbollah ha patit un desgast important després dels últims enfrontaments, però manté capacitat militar i suport iranià suficient. 40 anys després del seu naixement, Hezbollah continua sent una peça central de l'equilibri o desequilibri del Pròxim Orient. És una organització híbrida, un partit polític, una xarxa social i una milícia armada. Per alguns és un moviment de resistència, per altres un actor militar que impedeix l'estabilitat del Líban. I avui, enmig d'una nova escalada regional, el futur de Hezbollah és també una de les grans incògnites del futur del Pròxim Orient.

Però per entendre realment què representa Hezbollah avui, cal anar una mica més enllà, perquè al Líban Hezbollah no és una excepció. Durant dècades, el país ha estat marcat per la presència de milícies armades que han condicionat la política, la guerra i fins i tot la vida quotidiana.

I parlem ara de les milícies. La més poderosa actualment és Hezbollah. Fundada als anys 80 amb el suport de l'Iran, és una milícia xiïta que va néixer per combatre la presència israeliana al sud del Líban. Però amb els anys Hezbollah s'ha convertit en molt més. És un partit polític, una força militar, una xarxa social i un actor regional, com hem dit abans. Controla barris sencers del sud del Beirut i manté una gran influència sobre la política libanesa. Militarment és considerada una de les organitzacions armades no estatals més potents del món. Els seus partidaris la defineixen com a força de resistència i els seus detractors com un estat paral·lel dins del Líban. Una altra de les milícies és Amal. Abans de l'ascens de Hezbollah, la gran força xiïta del Líban era Amal. El moviment Amal va néixer als anys 70 sota el lideratge de Musa al-Sadr, un clergue xiïta molt influent. El seu objectiu inicial era defensar els drets de la comunitat xiïta, històricament marginada dins del país. Durant la Guerra Civil, Amal es va convertir en una milícia poderosa i va protagonitzar combats molt violents, fins i tot contra grups palestins. Amb els anys, però, Hezbollah va anar guanyant protagonisme i influència entre els xiïtes. Avui, Amal continua existint com a partit polític i és aliat de Hezbollah dins del partit, o sigui, dins del Parlament libanès. Una altra de les milícies són les falanges libaneses. A l'altra banda del conflicte hi ha aquestes falanges libaneses, conegudes també com la Kataeb. Era una milícia cristiana maronita, fundada als anys 30, inspirada inicialment en moviments nacionalistes europeus, que durant la Guerra Civil les falanges es van convertir en una de les forces més poderoses del bàndol cristià. Va rebre suport d'Israel i van participar en alguns dels episodis més controvertits del conflicte. El més conegut és la massacre de Sabra i Shatila, a l'any 1982, quan centenars o milers de palestins van ser assassinats en camps de refugiats de Beirut. Aquell episodi continua sent una ferida oberta a la memòria del Líban que no oblida. Les forces libaneses. De les falanges va sorgir una gran milícia cristiana, les forces libaneses. Aquest grup va unificar diverses fraccions armades cristianes durant la Guerra Civil. Un dels seus líders més coneguts va ser Samir Geagea. Les forces libaneses van protagonitzar combats contra grups musulmans, tant contra grups musulmans com contra rivals cristians. Després de la guerra, el grup va abandonar formalment les armes i avui funciona com a partit polític. Tot i això, continua sent una de les principals veus contràries a Hezbollah i a la influència iraniana al Líban. També hi ha l'Organització per a l'Alliberament de Palestina. És un altre actor fonamental que va ser fonamental per a aquestes milícies de Palestina. Després de ser expulsada de Jordània als anys 70, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, liderada per Yasser Arafat, es va instal·lar al Líban. Des d'allà, grups armats palestins llançaven operacions contra Israel. Això va convertir el sud del Líban en un espai de confrontació permanent. També va augmentar enormement la tensió interna dins del país. Per a molts cristians libanesos, la presència armada palestina era una amenaça i aquest va ser un dels factors que van alimentar la Guerra Civil. També trobem el Partit Socialista Progressista. Entre les milícies més importants hi ha aquest Partit Socialista Progressista vinculat a la comunitat drusa. A la comunitat drusa. El seu líder històric, Walid Jumblat, és encara avui una figura clau de la política libanesa. La milícia drusa va controlar zones de muntanya i va participar en alguns dels combats més intensos de la guerra. Els drusos, tot i ser una minoria petita, han tingut un pes polític molt superior a la seva població. Trobem també l'exèrcit del sud del Líban, que també va existir i també va ser anomenat l'exèrcit del sud del Líban, com el seu nom diu. Era una milícia aliada d'Israel que controlava una franja fronterera ocupada al sud del país. Molts libanesos la van considerar una força col·laboracionista. Quan Israel es va retirar l'any 2000, el grup pràcticament es va enfonsar i molts dels seus membres van fugir a Israel. Les milícies després de la guerra. És important saber que aquestes milícies, durant la Guerra Civil, que va acabar el 1980, va haver-hi uns acords de pau que exigien el desarmament d'aquestes milícies. Doncs la majoria van desaparèixer o es van transformar en partits polítics, però Hezbollah va mantenir les armes. La justificació era la resistència
evidentment, contra Israel. I això va crear una situació única. Un país amb una milícia més poderosa que part de les estructures oficials de l'Estat. Encara avui, aquesta és una de les grans qüestions de l'Iban. Qui té realment el monopoli de la força? L'Estat o les milícies? Durant dècades, les milícies han marcat la política, la guerra i la vida quotidiana del Líban. Algunes van desaparèixer, altres es van convertir en país. I una, Hezbollah, continua sent una de les forces més influents de tot el Pròxim Orient. Per entendre el Líban, cal entendre aquesta història d'armes, comunitats i supervivència.

la vida cultural i cosmopolita. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Té una de les diàspores més extenses del món, amb presència molt important a Amèrica, Europa i l'Àfrica Occidental. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada en proporció al seu territori. La seva gastronomia ha tingut una gran expansió internacional gràcies a la seva emigració i a la seva cultura de taula compartida. Va viure una guerra civil llarga que va marcar profundament la seva societat i la seva memòria col·lectiva. El seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Ha estat històricament un punt de trobada i tensió d'interessos regionals i internacionals i, per acabar, la seva costa és curta i concentra ciutats antigues habitades de manera continuada des de fa mil·lennis. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i amb això us deixem fins al dia 26. Cuideu-vos, que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst,

0: Farà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
1: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
1: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
1: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
1: El mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
3: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
4: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
3: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
1: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
1: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
1: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
1: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
1: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
6: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
7: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
6: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria Reines. Moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari de primera hora del matí. Això avui s'ha aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat
9: un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
10: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
11: La hipertensió arterial, en general, és un enemigo silencioso que no da símptomes hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
10: La tensió alta és cosa de gent gran.
11: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
10: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
11: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
10: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
11: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
10: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
11: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
10: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
11: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
12: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
13: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió no haver fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
12: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
1: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
14: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: A Montoliu doncs, també tenim moltes peticions d'ornitòlegs i gent no, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven doncs, talls en el subministre, no? perquè s'acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
4: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
5: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
3: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
3: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
4: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
7: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
6: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
3: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
4: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
8: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
9: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit dels museus, llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
8: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
3: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
4: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañer.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
1: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club i necessitem els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
3: Parlem ara de futbol femení perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
4: La setmana vinent les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lyon.
3: I seguim parlant de futbol femení perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que ha empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
3: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
4: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. Ja el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
3: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
4: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
3: Parlem també d'hoquei patins perquè el Vila-sana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
4: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
3: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
4: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al 6 Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
3: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
13: l'Auditori.
12: I per anar de museu, concert i espectacle,
13: l'Auditori.
12: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
16: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
14: Salut activa.
17: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
18: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
4: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
3: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
3: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
4: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
3: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a 13 a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
4: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, tant Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
4: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
3: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en la 10 de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
4: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
19: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però, com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
20: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
19: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
21: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
19: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
3: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
4: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
3: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
4: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta a secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
3: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
4: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
3: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
4: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
3: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom, hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
3: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
4: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
6: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
7: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
6: A Montoliu doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent no, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
7: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
22: Provocaven doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, acabaven morint no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
7: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
22: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
7: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
3: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
4: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
3: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals cada cop més sofisticades.
4: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
23: Usar difícil l'accés a les claus.
24: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
23: Evita gestions sensibles per internet.
24: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
23: Navegar per llocs segurs.
24: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
23: No donar res per cert sense verificar-ho.
24: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: Jotrio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
4: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
5: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
3: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels Castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergència s'ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivim un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maginon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els Castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedó i la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen, entra en ple d'activitats.
3: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
4: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
7: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serrador, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
8: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important, que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans. És allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I, per tant, és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
7: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
3: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
4: serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
0: El director del festival, Ricky Andersounds, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
2: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada. Això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
3: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
4: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala La Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del 9FM, Núria Parera.
9: La sala La Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. De Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
3: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
4: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
3: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada. ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet port. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón. No han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el

continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go on a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. I és que amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari que tindrà lloc

0: us ho podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses... I he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com, com un corto amb intel·ligència artificial. L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco. Té un coco important,
2: doncs,
0: eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius, què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, el març, el marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música, que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja, el 90...
0: Imagina't, si ha plogut.
2: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat en un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, i havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fitxa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt,
0: veure,
1: per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita.
1: I on
0: Rosario
1: vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte. I el Moncho, també, eh?
0: També. El Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivíem a aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: sí. També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Mamela. Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar,
0: què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla.
0: A veure.
1: Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, sí, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, sí, i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, de tot en directe. I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no? Assumpte. Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens
1: sí.
0: dubte, també Sara Montiel va ser... I és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt,
0: eh?
1: En aquella època...
0: O no?
1: Tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era molts, difícil, sí.
0: Molts
1: sí.
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant.
0: Mira,
1: en aquest programa van descobrir a la Nina. Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país. Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, Directíssimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat...
1: No vaig buscant coses que vulguin fer gràcia.
0: Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del
1: Gato Pérez.
0: Del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos. I per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu. Hasta aquí.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja. Eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú, jo. La veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet lliga molt en com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para. No, és que no paro. No paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. Mm. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, mm-hmm. que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster, i ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." Mm. I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell estava... Ell era l'hort que va a l'enciam, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni
1: Quim,
0: menys.
1: Sisplau, Ves-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc
0: de les,
1: més presents,
0: de les que
1: quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: El tenim...
3: Sí! Ostres! Ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: La tele.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: de la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Ah, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I, clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure... Una cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser
1: només
0: brutal.
1: De veure... en Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi,
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern, el govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques? La política, per mi, és... ser una mica conjada,
3: sí.
6: Perquè...
3: Sí. Bon, Déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més, amb una dosi de raó prou important, amb un tant percent de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això és... Això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista, ni una guionista que pugui escriure ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, aquí
1: és. I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys. Atenció!
3: La veig molt trempada.
4: Ai,
3: i molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu...
4: Fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell...
4: Sí, sí.
3: Per ser així com vos, a la seva edat...
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per
8: sí,
7: aguantar. Sí. I és un cop de coll, allò...
8: Ja. I bon.
7: Sí, sí, sí.
0: Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Una senyora de 101 anys, 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh. Clar,
1: que aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu, mare meva.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
7: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
9: Sí, sí.
7: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet. Com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
9: Sí.
7: Ell és el teu fill?
9: Sí.
7: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, sí. En Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
9: Sí.
7: Ostres!
9: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
7: La Cinteta viu aquí?
9: Sí, eh?
1: Sí. Aquí dalt, sí.
7: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
10: Au, a ballar, carinyo. Digue. Oh.

0: telèfons.
1: La puc saludar?
2: Sí, i tant.
1: Home, anem-hi, cap aquí.
2: Endivina qui hi ha aquí.
3: Ella, vegeu si ho coneixes.
2: Vegeu Cinteta si el coneixeu.
1: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no deriven cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també és important. També és important.
5: Sí, d'acord.
4: No treguis mèrit, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent. I la seva veritat. I l'autenticitat de la gent. I la seva generositat. Aquesta és la clau. Perquè jo, per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé.
4: Exacte.
5: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal.
5: Clar,
4: brutal
5: això,
4: mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no
5: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: Són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Però que no s'ho puc imaginar. Amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha
4: que ve...
5: guerres, i que hi ha genocidis,
4: sí, sí.
5: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de pla. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes, també, que va ser, ni més ni menys, que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
5: sí, tant,
4: per casar-se. Escoltem-ho.
5: Santa Maria Dolor, i tant,
0: que me'n recordo. A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso Dolor.
3: Doncs, voilà.
0: M'està molt de tu, eh?
3: Oh. Jo?
0: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
6: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
0: Li estàs demanant alguna cosa?
6: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
3: Home, t'has demanat en sèrio?
6: Bueno, clar.
3: I això és de veritat? Sí? Oi,
6: bueno, què dius?
3: Jo, clar que sí.
4: Ai, Quim, que maco això que
5: ai,
4: va ser,
5: ai,
4: també.
5: Ai.
4: Que maco.
5: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
4: sí.
5: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, estic allà. Me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
4: Mm-hmm.
5: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
4: sí.
5: Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
4: segur.
5: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
4: encara
5: no el tinc.
4: No.
5: Però que... Què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
4: Exacte.
5: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
4: sí.
5: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar. Ni imaginar. Serà extraordinari.
4: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
5: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
4: Quanta gent t'ho haurà dit? Quants comentaris llegeixes sí, que els ajuda?
5: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
4: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
5: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vinguent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa. No en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
4: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles més. Abraçada forta.
5: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través que... de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Home, escolta'm, aviat vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Concedeixen-se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui
0: què tens? A veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga Monjas,
0: tu. Mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar. Ah, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Quin nom tenia de noi?
0: I ara no me recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò? Sí. Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re de re, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re de re, Toni.
1: De re!
0: De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no partia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull
0: i
1: diu, iapa. Corrents ella, agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina, tu.
0: I ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam? Sí. Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava, és que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Home, posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, no. quins personatges, no? Sí, quin, sí. quin paral·lel,
0: quin poderiu. Quin
1: tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen per anar a allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava
0: sempre.
1: O bé allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure doncs, en allà al paral·lel també
0: paral·lel.
1: A Lucares, el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del Paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores sí. totes les emissores del grup
0: de Tres
1: Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquest és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha passat
1: no,
0: a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas,
0: això. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu, així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, no, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe, al YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així,
1: ja,
0: mal
1: però,
0: nos pese.
1: Ja, amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marrash aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs en la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació
0: sí.
1: exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor,
0: com
1: va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: sí,
1: aquella
0: sí,
1: cosa,
0: sí.
1: que va disfrutar tant que va dir, li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són? On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar, vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Ha pasado unos cuantos años.
2: Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, ya venido, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shellhoop, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Però salta tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, el cap de l'ostell li surt, perquè està tatuat al clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la. Va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, lletjíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: I amb gent jove.
2: Amb gent jove, que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.

0: de Vila.
1: Bona nit.
0: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO,
2: sí.
0: I l'Adrià està fent primer de batxi.
1: Sí.
0: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
1: Merci.
0: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
3: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
2: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
0: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
2: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
0: Per tant, és de les meves.
2: Sí,
0: és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
4: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè per llàstima soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida, perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
0: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
3: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
0: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
4: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
0: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
1: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones i crec que tot això doncs, és molt maco.
0: Que xulo.
3: Creieu que hi ha molts aprenentatges, no?, a través del teatre?
2: Totalment, amb tots els aspectes.
3: De les arts escèniques, sí. En general.
1: Sí.
0: Adrià,
1: sí, sí.
0: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i t'és
1: bueno,
0: suficient?
1: Jo, el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això.
3: També...
0: Lectura.
3: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa
0: sí.
3: moltes hores.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sí, amb els exàmens i tot.
3: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
0: Parlen o sigui, molt bé.
3: Aquesta
0: sí.
3: Maduresa i la potència de veu.
0: I seguretat.
3: I la claredat, la seguretat. Sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat del teatre o ja sou així de mena, vosaltres?
2: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
3: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
1: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor, i això també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
0: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, no, a veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
2: No. Alusia.
0: Alusia. Sí. Ja sé jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
1: Sí.
0: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
1: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
0: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
4: A veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre, estem molt ficats i sempre que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, són persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
3: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
2: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I recorden una mica tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
3: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
4: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
2: Sí.
4: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
3: La vostra franja.
4: Sí.
0: Sí que tampoc no es fa un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics, no?, ha patit un problema d'assetjament... Sí. Escolar,
4: sí.
0: No?
4: A veure, que això surt al principi, que tampoc és dir cap spoiler.
0: Això, però vull dir que al final la temàtica va al voltant d'això,
4: sí.
0: També?
4: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, unes situacions que són les que ens porten al que anem representant durant l'obra.
0: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta per descansar del tema.
3: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
1: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment, hi ha bastants casos a la vida real i crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
3: Que ben dit tot.
0: Sí, quan
3: és que és un fantàstic.
0: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
3: Jo, per exemple, que no
0: l'has vist, clar.
3: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
0: Sí, sí, que just venint cap aquí a la ràdio estaven dient una notícia recuda que havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
4: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, en aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo no he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
0: Té una cosa xula, l'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
2: Sí.
0: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
2: tu. La canto
0: jo, sí. A veure, Robert.
3: Ah, i ens pots fer un playback? A sobre.

0: los pies.
1: Digues, digues. Que no, anàvem aquí les dues a parlar alhora.
2: Sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: Jo, tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
3: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
4: Sí. Jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
5: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que sí, representa... que és un dels, bueno, el professor que es preocupa més per la situació uh-huh. del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells uh-huh. no surten mai de l'escena, uh-huh. van canviant de personatges
3: sí,
1: i canten.
3: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
3: És molt complet, sí, sí. Molt.
4: Sí, i sí, també sí. una cosa que sí, això flashbacks. Jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, uh-huh. algun moment que fem narrem. Un salt al futur o narrem al públic. Uh-huh. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
3: L'actor-narrador...
1: Sí, sí.
3: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
3: Sí, l'ús sí, de... sí. L'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, sí, o sigui, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el feia amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
3: Més boomer, més boomer.
0: Més boomer.
3: Ho pots dir, ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan, això, quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
3: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
5: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que sigui alguns elements de tretzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu? Això que deia la Clàudia, bé, i he anat... posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o heu anat vosaltres caracteritzant més?
4: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, Val. En el tros que hem fet al principi, i un moment que dic, aquest tatuatge
1: no?
4: És molt feo.
1: És molt feo.
4: En comptes de dir molt lleig,
1: sí.
4: doncs molt feo, o ai, que primo. Sí. Saps? Hi ha paraules així, però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules, que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
3: Jo tinc aquesta pell, tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
3: De les que es deien.
1: O de què es deien, perquè...
3: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
3: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
3: Clar, ja. és molt ràpid tot, sí. No? I molt veure, viu.
1: En tenim
3: per
1: algunes.
3: Per exemple.
1: Sí.
3: Funar.
1: És veritat.
5: Sí.
3: Funar, encara... Això ho feu servir?
4: Sí.
0: Sí, jo crec que sí.
1: I
0: això com de... Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
3: Ah, molt bé.
4: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
4: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
4: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Gymrat. Ho dic, pronuncio
3: un
1: bé?
3: Gymrat.
1: Un Gymrat? Sí. Ostres, què és això?
4: Bueno, és una persona, podríem dir, molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, ve de gim.
4: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
3: Sí. Una rata de gimnàs.
5: Sí, que diu el gimnàs.
4: Jo li diria una mica així, sí.
1: Ara ho he pillat.
3: Bugejar?
1: Buah, idea.
5: Aquesta ja no tant.
4: Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
0: no
4: fa una mica el tonto.
0: Sí.
3: Que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: Com I això mòbil, que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí. Oh, això ho sento molt, jo, ara.
0: No,
3: és, com...
1: és que sento,
3: és molt maco,
1: sento aura i sento Laura.
0: Laura.
1: I sí, no sé quan si és una cosa i l'altra.
5: Laura és quan, com algú, quan té molt carisma. Si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és al contrari. Que,
0: fas una mica el
5: sí,
0: pena.
5: Sí, el pena a vegades. Sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
3: teniu
1: aura,
4: sí.
1: No?
4: Bueno. Discutible.
1: Quina I gràcia.
3: El... Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
3: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
4: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash? No ho direm a quina antena.
3: Això, crash, amors platònics.
0: Sí.
3: Això
0: sí.
3: Per aquí quedi...
1: No sé, paraules...
3: Un hater?
1: Un hater, sí, potser és més coneguda.
3: Ets un hater.
1: No?
3: Sí. Això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
0: Sí.
3: Hòstia, quin hater...
0: Aquests comentaris d'odi...
5: Sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
3: que funa, exacte. Una persona negativa.
1: Sí, una altra cosa que sento molt ara és que tenir FOMO o alguna cosa així.
4: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing... Feeling of missing out.
0: Sí.
4: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
4: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
4: Sí. Els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
4: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
3: aquesta sí que no la tinc controlada. No. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
3: No ho sé.
1: L'has posat tu?
3: Jo he posat el que...
1: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
4: Sí, al final moltes hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
3: Literal.
5: Sí. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així que s'estigui utilitzant i encara no la tinguem sentida?
5: Bro, per exemple.
1: Bro
3: encara...
1: Encara es va dient, eh?
4: Sí, al final bro en anglès és germà. És com dir...
3: 6-7. Aquí...
1: 6-7.
3: Estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat o es diu així, de manera random?
4: No, és...
5: Jo crec que és bastant random.
4: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
4: Va sortir d'un
0: vídeo...
4: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que està d'Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7 i...
1: I ja està, és una cosa així.
4: Sense sentit.
1: Vale.
3: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no som
3: més
1: no.
3: joves,
1: no som.
3: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
3: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
3: Exacte, i ho trobo normal, eh? Mm. És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí, sí, sí.
3: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que a mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sé si era un assaig general o era un primer.
5: Un assaig obert.
1: Sí. Què tal, això? Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
3: Quina responsabilitat.
0: Jo crec és que, a més, era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos. I tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada...
1: No et pots amagar cap estona.
0: No, i no pots fer un repàs de text.
3: No pots.
0: No pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no, em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
0: No.
1: O vivia?
0: No sé on és, però va venir aquí al Deixalles...
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les, tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
0: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
3: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
0: Sí.
3: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
4: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
4: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
0: Sí.
1: I, buah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
5: A mi, una escena així que no és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director. Perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
3: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
3: No? T'incomoda. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que, a més, no m'agrada.
5: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia, doncs et aconsegueixes posar molt en la situació el personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's a party we can do what we...

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
1: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
1: Sí, i calmar una mica. Ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
2: I per un moment distès.
0: I per l'espectador, no? També, eh? Clar. Perquè, no, com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil. I coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure. Sí. No recordo quina, però em sona...
1: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí.
1: Que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'Estrella Teatre o no? No és aquesta. Potser no. Però crec que la vaig veure, també.
1: Sí,
0: diria,
1: és
0: no
1: una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
1: Sí, era escrita pel Josep.
2: Sí.
1: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo, quan la vaig veure, vaig dir... Vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícit.
1: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any, precisament, hem portat el... batxillerat, a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? Al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que, sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan, tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? Amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
3: Sí. 100%.
1: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs, poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi a la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que el que es va passar amb l'institut és que no van connectar, perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
2: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
2: De joves, amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
2: Llavors era, i a més molt, bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Si es demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que, bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació, doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus, doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però el que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs, elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil, doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
2: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
4: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert, i és que crec, doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
0: Clar.
4: O sigui, dins del grup d'amics.
0: I de la relació,
4: doncs,
0: que tinguis.
4: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga, i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona, i també, doncs, crec que és una bona manera perquè sempre, doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades, doncs, potser no estàs bé en aquell moment, i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent, doncs, que no et jutjarà, no, i t'intentarà ajudar, doncs crec que és bastant útil.
2: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest, no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que sigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que, bueno, doncs això és molt més fàcil, i és més fàcil, doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen, doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se, doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina, no?, doncs, molt més pròxima, si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
2: És més fàcil, no?, amb aquesta distància. També era més fàcil, com dèiem, agredir
0: a través de les xarxes.
2: De la xarxa, no?
0: Si, ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no?, algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no?, o, bueno, a través de la xarxa o directament, o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no?, tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
2: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és algo més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
4: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: Ah, I adults
2: sí. També, eh?
3: Sí,
4: I sobre això, doncs...
2: I es fan amics.
4: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú humà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
2: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica. Es pot preguntar, però
0: sí.
2: Sent conscient del que és
4: una eina.
2: És una eina, no?, que està allà i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
4: No.
2: I cada vegada, potser, un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga, et fa una abraçada i ja està, no? És el que necessites. I això la IA no... No fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
2: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
2: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
3: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
2: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat de la 3XS, que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
2: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
4: Bastant.
3: Bueno. Pues que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
1: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí, tot una mica.
1: I que també, clar, aquí a Maldeixalles fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que hi havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
0: Sí. Allà a l'intensiu, eh?
3: Sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, eh, tots.
2: I el guió el seguiu o...
0: S'improvisa.
2: O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
3: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Aquí
0: s'han parit?
3: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tota... eh?
2: No. És que això són els
0: no ho vaig notar,
2: actrius,
0: eh?
2: Això. Quan no
3: però,
2: notes
3: sí,
2: això.
3: Sí. I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
4: Sí, sí. Wow. Sí, sí. Per és una obra que amb molts canvis i sí. Això, llavors...
2: Però això és molt normal, eh? Amb teatre i cinema, vull dir... En cinema no tant, però en teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una... per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera. I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
1: sí.
0: No?
1: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam i...
2: Adrià, que anaves a dir que t'he callat, que anaves a dir alguna
4: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que... Sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
3: Sí.
4: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí.
4: I aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final, doncs, és això. Si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant, sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina de sol. Quina cantava, aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, en què? Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí, sí.

0: Microverso.
1: Vale, ya. Quina vas a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona, com a espectadors,
2: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una activitat per a la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
3: aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari i jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també. O sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre... Sí, per mi és bàsic, et donar eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aleshores, doncs, venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
5: Clar.
2: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sí. Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
5: Sí,
2: sí.
6: Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles doncs, portar més obres doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
3: Bé, això el fet de tenir un grup de teatre, no? Grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no? A fer aquest primer pas, com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que a més a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
3: Sí, no? Sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
3: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Uh-huh. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs, compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria. I això, el que m'agrada, sobretot, és doncs, poder-me formar uh-huh. en els dos àmbits doncs, durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs, anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això... Però, bueno, a mi, compaginar les dues coses m'encantaria.
3: Seria possible.
6: Oh, i tant.
3: Allà està, eh?
2: Ai. Musicals, eh?
3: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
5: bueno,
3: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
3: vale,
5: que jo encara no tinc
2: encara
5: molt,
2: no
5: molt clar.
2: S'ha d'anar
5: però,
2: provant.
5: Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació.
3: Yeah.
5: Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran. Doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
3: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
3: Oberta, eh?
5: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
3: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell doncs, d'estudis jo això doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo doncs, que l'economia, el dret, o sigui, m'agraden doncs, diferents coses, llavors doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida també perquè o sigui, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a els moments, també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
3: aquest
4: com a hobby.
3: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, no? És que veig que coincidiu molt sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
3: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
3: Sí. És de la teva, eh?

0: secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que, el que es cou a Sant Feliu, no?
1: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
0: Sí.
1: Amb el nostre estimat Ganxo.
0: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
1: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
0: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
1: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
0: Doncs
1: jo no
0: ja ho llegeixo jo.
1: No m'havia vist.
0: Com sabeu, el professorat està de vaga. I, per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
1: Doncs molt bé.
0: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
1: Sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
0: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
1: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem. Avui no hi tenim l'Àngel.
2: Tenim un Àngel aquí al costat,
1: llavors,
2: que,
1: ja anirem,
2: que diu Roser.
3: Sí. I he pres la cadira.
1: Ui, el Josep Maria està més content avui. Àngel, el Josep Maria està més content.
2: Benvinguts.
1: Continuem. El Josep Maria Joaneda, que ja l'heu sentit. Hola, sí, Josep Maria, què tal?
2: Molt bé, anar fent.
1: La Maria Torrents.
4: Què tal? Bona tarda a tothom.
1: La Roser Lloberes, que ha descansat dels viatges.
3: Bona tarda. No?
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, és habitual ara, el Pau Ibars.
4: Pau Ibars.
5: Bona tarda.
1: Hola, Pau, què vaig veure?
5: Quina poca em feu avui.
1: Sense sabata, eh?
5: Sí, ara ja té una mena de...
1: Em sembla que ja deu estar més bé.
5: Una mena de funda ja més petita.
2: Més, sí, més petita, sabates,
1: sí, el vaig veure.
5: Més reduïda.
4: Més reduïda, o sigui, li van...
1: Doncs va.
4: Després... Van baixant.
5: Com és que no hi ha el jefe avui?
1: Mare, el jefe, mira, no
3: em
1: ho
3: sembla,
1: sé.
3: Em sembla que em treu la meva feina i està, sí, de viatge.
1: Està de viatge.
3: Ah, per això, sí, per això
4: que gelos.
3: El pròxim programa, que jo potser no vindré, perquè, clar, això em fa una mica de ràbia, perquè es veu que en una setmana... ha viatjat per 3 o 4 països, cosa que ho trobo, bueno...
1: Parlem.
5: Llavors, ara et porta avantatge, diguem-ne.
3: Sí, m'ha guanyat, ràbia, aquest any ja m'ha guanyat.
1: El que li fa ràbia és que no l'ha organitzat ell, aquest viatge.
3: No, això, saps? No, jo no l'organitzaria mai així.
1: Doncs va, comencem per l'informatiu de la Gemma?
5: Sí, comencem per l'informatiu de la Gemma, va.
6: Hola, com va? Som divendres 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja. Avui el sol ha sortit a les 6:39 i s'amagarà a les 8:57 minuts. Jo sóc la Gemma Premanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Identifiqueu el so? És l'aeroport del Prat, un dia qualsevol. I és el so que senten molts codinencs quan van i tornen cap a casa. El 9-9 del Vallès Oriental obre avui la seva edició destacant que hi ha 13.440 vallesans que viuen a l'estranger. Això és un 5,5% més que l'any passat. De fet, el mateix diari apunta que el nombre de persones del Vallès Oriental que viu fora del país s'ha duplicat en els últims 10 anys. Si el 2016 un de cada 100 vallesans vivia a l'estranger, el 2026 ja són 3 de cada 10 vallesans els que viuen fora de les fronteres. I de codinencs, quants n'hi ha? Doncs mira, l'Enric, la tieta Montse, el Ton, el Pitu Morral, la Diti, i així fins a 224 codinencs i codinenques. La xifra de persones de Sant Feliu que viuen a l'estranger fa 10 anys era de 100.

0: 30 i fa 15 anys de 66. Ara, com dèiem, són 224, un far d'exportar talent. Molts tornen per Nadal, com l'anunci del torró. D'altres també ho fan per festa major. I alguns hi han afegit una tercera cita, l'Oncodines, que, com em deia, una de les expatriades, s'ha convertit en una mena de festa major de primavera i en una excusa més per tornar a casa. Ara que dic Oncodines, l'edició encara no s'ha tancat del tot i l'acte de donatiu a les fundacions, que recordem que la xifra provisional superava els 277.000 euros, es farà el dia 24 de maig, amb una sortida caminant i corrent. Per participar-hi només cal apuntar-s'hi a través del web d'Oncodines i vestir-se aquell dia amb una samarreta de qualsevol de les edicions del repte. Els joves més joves tindran una novetat aquest estiu. Es titula Estiu Jove i són propostes culturals i lúdiques, una mena de casal d'estiu per adolescents. La regidora de Joventut, Caral Vinyals, va explicar en el darrer ple que es volen allunyar de la proposta estricta de casal jove, però que també proposen un lleure de qualitat. Seran 3 hores al matí, organitzades per torns amb activitats, segons va dir, com tallers de cuina, tallers d'art, de coneixement de l'entorn o sortides fora de Sant Feliu. La proposta es presentarà de manera concreta ben aviat, però el que ha fet el ple ha estat aprovar un preu públic, tal com es fa també amb el casal d'estiu per infants, un punt que es va aprovar per unanimitat. La iniciativa té part de finançament de la Diputació de Barcelona. La proposta complementa les activitats que fa el casal de joves, que continuarà programant activitats durant l'estiu de manera gratuïta. A l'agenda, a l'aparador de la biblioteca, es poden veure els punts de llibre que s'han presentat aquest any. Avui divendres a les 10 de la nit, al Racó de la Fonteta, concert de gospel amb la coral Cents Veus. Demà, a partir de 11:45 del migdia, l'hora menú de la biblioteca. I diumenge a les 6 de la tarda, Festival Infantil de Teatre, al Casal, amb els més venuts de Deixalles 81. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Déu-n'hi-do, no?, dels que tenim a l'estranger.
2: Cada cop n'hi ha més.
3: Jo tinc un fill a la Xina.
4: Jo també tinc a la Xina.
1: Tothom hi té algú.
3: Ja va més de mig any que ja és amb tota la família, amb el canalla i tot.
1: Veus?
4: Pobrets.
2: Hasta hi tenim el jefe a l'estranger, no?
1: Hasta el jefe tenim a l'estranger.
2: A veure, Àngel.
5: Hola.
6: Hola, bona nit i bona hora. Escolta, de jefe aquí no n'hi ha, eh? Aquí...
4: Avui no.
6: Avui no seria. Una cooperativa.
2: Avui, jo ja els he dit, quan no hi ha el gat, les rates ballen.
6: Sí. Bueno, jo he trucat més que res perquè una trucada així internacional dona una mica de prestigi al programa.
2: Home, i tant. Ja. Ens dona algun premi i tot.
1: A més que desgrava.
6: No, això del WhatsApp, de moment, no ni grava ni desgrava.
4: Però em fas la competència, Àngel.
7: I tant, el pròxim, pròxim, quan tornis, hauràs de fer tu el programa de la Roser.
6: No et puc fer la competència mai, ni discutir-te res. Si tu dius que Belgrat, que és aquí on t'estic, és bonic, jo no ho discutiré encara que no m'ho cregui. Bueno, sí, hi ha el Danubi,
4: hi ha
6: el creuament del Danubi
4: maca,
6: un altre riu molt important.
4: Hi ha una fortalesa
6: però
4: molt maca.
6: Ara jo hem fet un viatge d'aquests organitzats del Casal, que és una pallissa en una setmana. Hem anat a Croàcia, a Bòsnia, i ara estem a Sèrbia.
4: Déu-n'hi-do.
6: I, bueno, tot és molt maco.
4: Mira, aquí la ràdio...
6: també és molt cansat.
4: Aquí a la taula som dos que vam veure el pont original de Mostar en l'època del Tito. Que tu l'has vist reconstruït, sí. No? Has estat, no?, a Mostar.
6: Sí, vam estar abans d'ahir.
1: Sí. I va passar més aviat, no?
4: Va passar.
8: Va passar per sobre.
6: Sí, bueno, no, hem vist que salten des de... O sigui, hi ha uns paios... Sí. Que es posen allà, es treuen la samarreta, sí. I van demanant calés fins que n'arriben a replegar 50 euros. Sí. I llavors es foten dalt a baix.
1: Llavors fan pointing.
4: O sigui, que anava a dir, salten del riu, del pont, d'aquest de Mostar.
6: Salten del pont al riu, sense corda ni res.
4: Per 50 euros. Si va el meu fill, poder, doncs 20 també els hi farà.
2: Tu no t'hi vas atrevir, no, Àngel?
6: No, és que estava dinant, jo ho veia des de... No, tampoc m'ho van demanar, pel preu.
4: Perquè tampoc és,
6: bueno,
4: és molt alt.
6: Eren 50 euros que allà no fan servir els euros.
4: Mm. Yeah. Però en 50 euros o 50 de la moneda.
6: I ara també és un riu, perquè amb el canvi de moneda no hi estem gaire acostumats, ni passar fronteres.
4: Som tres països.
6: A la frontera entre Croàcia i Bòsnia hi vam estar gairebé una hora.
4: Clar, això és maco,
6: perquè,
4: Àngel.
6: Perquè a mi... Mana.
4: Això és maco, això de passar fronteres. És sí, maco no passar una hora, veure com va la burocràcia dels països.
0: Sí,
4: això és molt bonic.
6: I resar perquè s'ho creguin tot. Perquè, clar, érem gairebé 50 persones, 50 carnets d'identitat. Ara es veu que ho miren amb uns escàners que no sé què, que la cara... Que hi havia una dona que es veu que havia perdut el DNI, li havien tornat a fer, però això no constava amb ell, no sé, un lio d'aquests que se'ns va allargar molt tota
0: l'història.
6: No deixaven
0: passar.
9: I després veu veure alguna cosa de les ciutats? O... Perquè, esclar,
6: sí,
9: 8 dies,
6: sí, les fronteres.
9: Amb aquests problemes, i el pont, i el riu, i el 50...
4: Tres monedes.
9: No queda gaire estona.
4: Tres monedes diferents, tres idiomes diferents.
6: Sí, tres idiomes diferents.
4: Tres menjars diferents. Bueno, així no, mira, es fa més diferent. Diferent, divertit.
2: Clar que no va saltar del pont, devies pensar en agafar un tall de gestió. Oi? No val la pena.
6: Bueno, no us molesto més perquè vosaltres teniu aquí molta feina.
0: Sí, ens n'has marat molta, Àngel.
6: El programa... Mana?
0: Que ens n'has marat molta de feina.
6: Sí. Bueno, Rosita, tu...
0: Fes-los
6: creure...
0: Ja poso seny. Poso seny.
4: La pròxima trucada des de l'estranger la faré jo, eh? Que em fa molta ràbia que tu estiguis a l'altre cantó i jo aquí, a Sant Feliu.
6: Sí, però ha de ser un país ben exòtic, més que aquest, eh?
4: Bueno, no aniré gaire més lluny.
0: És la seva especialitat,
4: el país exòtic. No aniré gaire més lluny, eh? Estaré bastant a prop d'on estàs tu ara.
6: Ah, bueno.
4: Aquí ho deixem.
7: Molt bé.
0: Aquí ho deixem. Disfruta del viatge. Vale, bona tarda.
6: Moltes gràcies.
2: Adéu.
6: Adéu, bona nit.
0: Bé, avui tenim de convidats. Avui tenim de convidats el senyor Josep Vilanova i el Miquel Tura per poder explicar-nos una mica l'organització
4: de la Fira del
0: Rellotge.
4: Però no oblidem que tenim una oient.
0: Sí,
4: també, que llavors ja en parlarem.
7: Un
4: oient, una fan del programa, que ha volgut venir a veure com ho gravem. Després ja li farem alguna pregunteta. Ara, de moment, presentem el Josep, el Vilanova, per si algú no sap d'on ve, oi? Ara els hi explicarem. Sobre el que feia el Jaume Casas. Val? Jaume Casas té un llibre escrit de totes les cases i tots els motius d'allà on venen la gent. Té com una mica d'arbre genealògic de la gent, fins allà on va arribar ell. Es diu el carrer Casas de i gent del meu poble. És el que diu el llibre del Jaume. És del carrer de la Bassella, número 14. Can Bonsons. Can Pastor.
0: Això és
4: en el segle XVIII habitaren aquesta casa diverses generacions de la família Bonsoms.
7: Bonsoms, però llavors es va, la paraula aquesta es va tergiversar i et deien el Pastor Mansoms.
4: Ah, Pastor Mansoms. Veus? No, ja em semblava jo. Poder no llegeixes bé.
7: Que realment el nom de
4: Pastor
7: la casa
4: Mansoms,
7: era Bonsoms.
4: Sí.
0: L'any 1778, Francesc Bonsoms, Pedregosa, es casà amb Ramon Cendra Humbert.
4: Josep Vilanova Segarra, pastor del Prat de Dalt, procedia de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, del municipi de Lloac.
0: De pas per Sant Feliu, a l'hostal on s'allotjava, havia conegut una noia que hi servia, la Maria Plant-Estabanell, de Mollà, i es van enamorar. Que només tenim un paper.
7: Sí, és així.
4: L'any 1838 s'uniren en matrimoni i s'establirien a Can Bonsoms, que m'has dit, pastor, Bonsoms. Llavors va d'allò. Que per deformació de la paraula s'havia convertit... Ah, aquí, veus, aquí ens ho explica. No li passa res per a l'en, el Jaume Casas. Bonsoms.
0: Després en van dir a Can Pastor.
7: Sí, perquè com que era un pastor, aquí, segons tinc entès, va venir del Bió amb un ramat de bens.
3: I aquí el se'l va vendre, se'l va vendre aquí, o no sé com va ser, però amb els diners va comprar la meitat de la fonda que era aquesta de Can Bensoms. I el va comprar la meitat i es va casar amb aquesta de Plans de Mollà. M'entens? O sigui que això ja és, això ja és verídic, tot això que diem aquí. Sí. Jo estic posant un punt més aquí.
10: El fill primigènic, Salvador Vilanova Plans, del pastor Mensoms, a l'any 1873 contragué núpcies amb Francisca Palau Cerdà.
11: Era un home popular, feia de pastor i tocava el flabiol. No hi havia cap festa en el poble on hi manqués la seva presència.
10: Sí, ja me'n recordo del flabiol. Em sembla que el tens, oi, el flabiol del pastor Mensoms?
3: El flabiol està en el museu de...
10: Ah, està en el museu.
3: D'aquí, de Sant Feliu. El vam donar nosaltres al museu i estan allà. El flabiol del pastor Mensoms.
10: Les seves tonades donaven un aire simpàtic i xiroi a les diades de Carnestoltes, de l'Escudella i d'altres.
11: La Maria casada a Barcelona, la Dolors amb el valencià Joan Simón i el Joanet amb la pubilla de Can Madró. Vas recordant?
3: Sí, molt bé.
10: El Salvador Vilanova Mas, tècnic d'estil, contregui matrimoni amb Maria Permanyer Segalés, pubilla de Can Feliu Mas, l'any 1934, i s'instal·laren a la casa de la Muller.
11: Fills Paquita, Maria, Josep i Salvador. Que això ja és molt cap aquí.
3: Sí, els meus germans i jo. Ah.
10: Sí, van tenir la fàbrica teixits i fou l'alcalde del poble de 1941 a 1952.
11: En Josep i el Salvador Vilanova Permanyer, industrials i grans col·leccionistes de cotxes antics, rellotges i d'obres d'art, conservaven com una relíquia el flabiol del seu avantpassat, el pastor.
10: I em va donar, sí, com els ha dit el Josep, em va fer donació en el Museu Municipal de Can Xifreda, del Flabiol de Pastor Mensoms.
11: Bueno, estàs d'acord? Vol dir que ja està ben feta.
3: Sí, sí, aquesta més o menys, aquesta història, doncs sí, està, és molt ben
11: trobada. El Can Pastor va ser llogat durant anys a la família de Feliu Sancho, contramestre. I ara ja és això ja és el final.
10: I l'hereter, Josep Vilanova, i els propietaris veïns en van convertir aquelles cases velles, però amb encant, en habitatges dignes i acollidors. I aquí devíem arribar ja...
3: Sí, bueno, les cases aquestes de Can Pastor, sí, sí, que un hi va viure el Sancho i l'altre no sé qui i l'altre no sé quantos. Sí. I aquestes cases, doncs, llavors, nosaltres, quan les vam heredar, llavors les vam vendre perquè les teníem de lloguer i les teníem d'arreglar. Bueno, llavors hi va haver les cases del costat que es van voler urbanitzar i ens hi vam apuntar. I per això llavors es van fer unes cases noves aquí al carrer Bassella.
10: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs, venim a parlar de la Fira del Rellotge.
3: Sí.
10: I, esclar, si parlem de la Fira del Rellotge, podem parlar de veure com va ser els seus inicis, no? Nosaltres tenim els inicis de la Fira del Rellotge amb una entrevista que us van fer a la Pinya.
3: Sí. Ho estàs mirant tu aquí, doncs parla.
10: El 96.
3: Sí.
10: El 1996 van fer la Pinya.
7: Ahà. Sí, sí. Hi ha qui diu que la Setmana Santa és una premonició del que serà l'estiu següent. Si és així, a Sant Feliu no ens podem queixar. Dins del marc de la Setmana Santa va tenir lloc la primera Fira del Rellotge Antic del Vallès.
10: L'esdeveniment va ser organitzat per la Junta del Casal, membres de la Pinya i diversos col·laboradors, alguns d'ells experts en el tema, com en Pere Riera, conegut com el Pere de la Parra.
11: Al mateix temps es va preparar una exposició al Casal Cultural Codinenc amb una mostra de col·leccions i exemplars tant de marxants, brocanters i rellotgers del renom com de donació de particulars del poble i d'arreu de Catalunya. Joaneda.
7: De fet, hi havia una bona excusa per fer la fira en aquestes dates. Es commemorava el bicentenari de la construcció de la Torre del Rellotge.
3: I va ser per casualitat que vam veure que les campanes de la Torre del Rellotge marcaven 1796. O sigui, per carambola, doncs sí, vam començar, sí, exactament els 200 anys,
7: 200 anys
3: de la Fira del Rellotge, la Fira del Rellotge amb els 200 anys de la Torre del Rellotge.
7: Va ser una premonició, això.
10: Casualitats aquelles, no? Sí, sí. Moltes botigues del poble van guarnir els seus aparadors amb motius relacionats amb la fira, cosa que va ajudar a fer l'esdeveniment més popular.
11: Un dels aparadors que més va cridar l'atenció fou el de Can Garriga, amb un rellotge molt original, fet amb botifarres, bulls i fuets.
7: Que bo! El diumenge de Pasqua, de bon matí, començaren a arribar els expositors a la plaça del rellotge per muntar les seves paradetes.
10: El nombre d'expositors podia haver estat més gran, però coincidia amb una important fira de brocanters a França, fet que va reduir la participació.
3: Sí, ja no recordo, però deu ser així.
10: Tot te'n recordes?
3: No recordo.
11: Tot i això, hi van assistir expositors de renom dins el món de les antiguitats, com l'Illa de Vic.
7: A mig matí ja estava tot a punt per rebre les autoritats, encapçalades per l'alcalde Francesc Pineda, el president del Consell Comarcal Jordi Terrades i el president del Casal Cultural Codinenc, el senyor Josep Vilanova, aquí present.
10: Aquest va ser probablement el moment de més influència del públic, coincidint amb la cantada del Cor de la Poncella i les seves tradicionals caramelles.
11: Si la fira tenia un to popular, l'exposició del casal destacava per la seva qualitat i elegància.
7: En entrar-hi es podia veure la maquinària d'un rellotge de campanar i tot seguit una acurada decoració acompanyada del so constant del tic-tac.
10: Rellotges de cucut de paret i diverses peces de funcionaven creaven una atmosfera molt especial, gairebé com entrar dins d'una màquina del temps.
11: Entre les peces exposades hi havia rellotges orientals amb sistemes naturals com encens o cordes, que donaven un toc exòtic.
7: També destacava un rellotge català del segle XVII fet de ferro massís, una de les peces més antigues.
10: I no faltaven rellotges de mullar, amb una sola busca, que ens recordaven una època amb menys pressa que l'actual. No teníem anat tant de pressa.
11: A més, es podien veure rellotges isabelins, anglesos, la butxaca d'or i plata, les populars rateres catalanes.
7: Una menció especial mereix el rellotge de flautes procedent de la Selva Negra amb mecanismes semblants als d'una pianola.
10: Aquest rellotge feia sonar melodies com si fos una flauta travessera, amb fins i tot 8 peces diferents.
11: El bon regust que va deixar l'exposició fa pensar que aquesta fira tindrà continuïtat en el futur. Com ha sigut així?
10: Teníeu clar que tindria tanta continuïtat? Us ho pensàveu?
3: Home, mira, les coses, vull dir, si les deixes, s'acaben. Sí. Ara, si tu hi poses el coll i, a més, tens bons col·laboradors sí. i vas de cara, llavors doncs, les coses no s'acaben, sinó que al contrari, es fan millor.
10: Sí, perquè de vegades és això. De vegades hi ha coses, no sé, que s'han fet a Sant Feliu o així, que no han tingut continuïtat, perquè, esclar, una persona no ha anat estirant del carro. Si hi ha la persona davant que va estirant del carro, tot és...
3: Tens tota la raó. Sempre n'hi ha algun que té de tirar del carro.
10: Sí,
3: i els altres empenyen. Per això, si un tira i tens molts col·laboradors que empenyen, la cosa va i va marxant, el carro va marxant. Llavors... I per això hi fa 30 anys que marxem i esperem que encara tindrem uns quants més per poder, i força per poder empènyer, per poder anar fent
10: per anar fent més.
7: Anava a dir que, a part de posar-hi el coll, teniu alguna subvenció?
3: Sí, les subvencions les mirem de tenir perquè, si no, esclar, sempre tenim un gasto i més vull dir aquest any que fem un gasto extra que la feinada que tenim és per treure els diners de totes les despeses que ens hem posat a sobre i estem mirant per aquí i per allà, ja estem inventat això d'un col·laborador VIP perquè vull dir, ens doni una mica més de marge, millor dit, de diners perquè puguem, perquè puguem arribar doncs, a poder pagar totes les despeses. Si no, tindrem de buscar almoina per aquí i per allà, com diuen els de l'Iglesia, buscar almoina. Doncs potser sí que ho tindrem de fer.
7: Però tenim una coral que vindrà a cantar i no mos cobrem res.
3: Sí,
7: i ja si traieu més calés i cobrem.
4: Sí. Ara, Joaneda, m'has fallat, perquè quan ha dit ell que hi posen el coll, jo penso que també hi heu posat el cor. Sí. Home, perquè això sense...
3: Per descomptat. Perquè
4: si no, no es cosa, fan aquestes coses.
3: Si una cosa no et va, si no ho sents, doncs llavors també ho deixes. No? En canvi, això que molt bé ho dius tu, Roser, que sí, que n'hem posat, el cor també, perquè el cor ens acompanya molt en tot això.
9: Aquestes peces que deies, que es van exposant allà, algunes d'aquestes peces s'han quedat ja no per la fira, sinó pel museu.
12: Ja pel museu.
9: A partir d'aquestes peces es va crear un museu que ha anat creixent, que ara és ja molt gran, que té peces de mig món, molt antigues, molt modernes, molt estranyes, bueno, que és molt curiós, però... I l'embrió va ser aquestes quatre peces, doncs, una mica diferents o estranyes, que van ser les que van començar
12: a
9: fer el museu del rellotge, que hi ha a Sant Feliu, com sabeu, i que, bueno, el visita gent, l'hauria de visitar més gent, però ja de tant en tant el visita algú.
7: Hi ha la possibilitat de canviar de lloc, perquè es fa petit, allò.
3: Sí, de totes formes tens raó que se'ns ha fet petit perquè el tenim atiborrat, com això.
7: Sí, sí.
3: Perquè, esclar, aquí tot això, nosaltres en diem museu, però és una exposició... Sí. permanent de col·leccionistes, de coses de col·leccionistes, perquè nosaltres estem donats d'altre com en la Generalitat, com Associació Fira del Rellotge. Però amb aquest paraigua, doncs llavors nosaltres, els col·leccionistes, doncs tenim aquesta exposició permanent que en diem museu, entens? Però i vull dir, esclar, com que de peces una i l'altra, doncs cada vegada o ens han regalat algun o n'hem comprat més i tal, doncs se'ns ha fet ja petit. I si en aquí el poble s'hi posa de cara, ho tindrà aquí. Si el poble no se'ns hi posés de cara, dic això clarament, doncs hi ha pobles que ens venen al darrere per si hi volem nosaltres posar el museu i la fira del rellotge de Catalunya, perquè sense voler som els únics que fem aquesta fira temàtica d'això, no a Catalunya sinó en tot l'estat espanyol, temàtica única exclusivament de mesura del temps i rellotges i tot el que respecta amb això mateix.
7: Déu-n'hi-do.
4: Això és molt important, eh? Perquè de fires mitjavals n'hi han a tots els pobles.
12: Has dit que teníeu molts gastos. Què és el que feu aquest any de nou?
3: Aquest any, com que és el centenari del Gaudí, i a més tenim el rellotge de l'Església, aquest de la Sagrera, que està fet d'un deixeble del Gaudí, que és l'arquitecte Isidre Puigboada del Celsia, i veient aquest campanar, que de fora ja és fenomenal, i més tal com està posat, però de dins és un art. I com que és un art gaudinià, aquest senyor arquitecte, que era això, doncs ho va fer l'estil que ell va aprendre del mestre Gaudí, doncs és una obra que no es coneixia, o bé no estava visitada i estava, bueno, que la gent no ho sap que existeixen aquí. I això, vull dir, aprofitant la 30 fira del rellotge, doncs estem acondicionant, que ens costa moltes pessetes, doncs tot això amb unes branes de segur i llavors al terra i posem aquí... uns panels, uns marcs a tot el vol, doncs amb els planells de l'arquitecte, amb fotos de com es va construir el campanar, i a més hasta amb alguns de com després que es va derruir l'església i la vam reconstruir, bueno, tots uns panels aquí al costat, i a més una tele en aquest estrado que allà on arrenca el campanar aquest nou de l'arquitecte, i en allà doncs farem un pròleg amb un vídeo doncs explicant el que és el campanar i tot. I a més, encara per a Mas Inri, doncs aquí el Rateta, que és un fora sèrie, fent dibuixets, doncs hem fet un llibret que explica doncs, en plan molt infantil, doncs perquè el nostre poble té dos campanars i va fer dos campanars.
4: Molt bé, no?
7: Però has dit pessetes, seria barat si fos en pessetes,
9: sí,
7: eh?
9: No.
7: Perquè aquí el Miquel s'ha posat a riure, són euros.
3: Sí, bueno, jo encara sóc de la vieja època.
4: I es podrà visitar.
3: Encara penso bastant pensant en pessetes, però sí, pensant en pessetes llavors són milions que val més no parlar-ne.
4: Llavors es podrà visitar el dia de la Fira del Rellotge.
3: No, aquí nosaltres fem l'inauguració el dia abans, amb les autoritats d'aquí, eclesiàstiques, bé segurament l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, aquest noi que treballa aquí, aquest obrer de la Sagrada Família que es diu Isi Nuevo, i fem aquí una mica d'inauguració amb uns quants que els convidem a que vinguin, perquè no convidem a tot el poble, perquè, a més, no s'hi cabria. O sigui que fem aquesta inauguració amb els col·laboradors principals que tenim i llavors doncs, aquestes persones doncs, polítiques o bé socials doncs, que tenim aquí al poble. I això serà doncs, el dissabte, dia 16, a la tarda. I aquí doncs, fem com aquest que diu aquest acte doncs, d'inauguració. I llavors, tota la gent que vulgui doncs, tindrà de trucar uns dies i hores determinats, i llavors dies i hores determinats, igual com es fa avui dia amb totes les coses, que venen grups i tal, i llavors els acompanyarem en el Museu de Rellotges i part a veure el campanar. Mm. Però això, tot això no ho fem cada dia ni s'obrirà, perquè això seria un batibull, que no pot ser.
12: Cap, sí, a hores convingudes.
3: Hores i dies determinats, llavors tot anirà molt més regulat, i tant per les visites com per nosaltres, doncs llavors es podrà fer tot.
9: Jo no sé si coneixeu aquest espai que ha parlat en Josep, sí, que condicionem, no sé si el coneixeu.
4: Jo no.
9: Si heu estat,
12: si heu estat
9: al campanar, o si heu pujat, aquest campanar, que és molt esbelt i molt maco per fora, per dins és únic.
12: Sí, sí.
9: És únic l'arquitectura d'aquest campanar. Per dins no n'hi ha cap enlloc.
12: Però esclar, jo ara no l'he vist.
9: És tot fet de maó, amb volta, acabar-lo deixant totes les escales. Vull dir, és molt maco. I llavors, a baix hi ha aquest lloc que diu, que no és gaire gran, que d'allò, però que és una mica l'antesala de pujada al campanar, no? I llavors això estava fet una porqueria. Estava les parets que queien, el terra fet una porqueria i tal. Bueno, ho hem arreglat, ho hem pintat, ho hem arreglat. I s'hi posa tot això que diu.
12: Aquí seran aquests
9: puestos. Fotografies des de dins i des de fora i això. Cadires, una tele, que ja va passant normalment, el que d'allò, amb la qual la persona que tingui ganes de pujar al campanar, llavors hi hem posat una barana, fet un tros de barana, perquè no hi era, que nova, perquè doncs, per persones una mica més grans, potser, o per canalla...
3: Per més seguretat.
4: Seguretat.
9: Vol dir que s'ha de convertir en una cosa interessant, en una cosa de dir, home, val la pena anar a veure, anar-ho a veure per lo de baix i per lo de dalt. Perquè és molt maco.
3: Home, ja que Gaudí avui dia està... Bueno, ja per fer el sant i tot, doncs nosaltres tenim un poble que, a més, tenim l'estandard únic que va fer el Gaudí, que es conserva, i llavors doncs ara tindrem aquest altre producte, com aquest que diu, aquest campanar, que vull dir que llavors ja són dues coses gaudinianes, o sigui que ens acostem molt al que és el que és avui dia fora sèrie, doncs tot el que és de Gaudí. Gaudí doncs ven, no solament ven, sinó que és art, i vull dir això, l'art, escolta, avui dia es cotitza i val la pena conèixer-ho i veure-ho.
7: Si es podrà gaudir més.
4: L'arquitecte del campanar és el mateix deixeble de Gaudí que va fer l'edifici de la confecció de la fàbrica.
9: Aquesta?
4: No, la que hi ha davant de casa meva, si no sé com es
12: diu
4: aquella.
12: No,
3: la fàbrica Rocumbert, aquest és anterior, això és de primers del segle passat.
9: No, però no diu la Rocumbert, oi?
4: Sí, del que està al costat del casal. Sí, perquè jo me'n recordo quan era petita que venien molts japonesos a fer fotos.
12: Els arcs,
4: perquè deien que també era...
3: No, tens tota la raó. Es veu que sí, sembla ser que pot ser, perquè el Gaudí... Hi va haver una pesta a Barcelona primers del segle passat i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Doncs sembla ser que ell, estant allà, va recomanar recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que volien posar telers i era fils i tot era coses doncs que es tenia de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb d'obra vista i amb grans campanals.
9: Més cap a la vista per la llum. Més que per la vista,
4: sí, sí, sí,
9: per sí,
4: la vol
9: llum,
4: dir això. No,
9: llum.
4: Obra vista, obra
9: això
4: obra
9: per
4: vista.
9: Tenir una gran... Ah, sí, obra vista.
12: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindrà una mica difícil per pujar, perquè, clar, són gent una mica gran.
13: Gent gran, no cal de més.
9: Jove, també, eh? Hi ha molta gent jove, també.
3: Sí. Escolta, per això aquí en aquest estrado hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgrons, doncs que des d'aquí que vegi és com si ho hagués vist.
12: Clar, però en aquest estrado, quants esgrons hi ha per arribar?
3: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
12: Per arribar a l'estrado, quants esgrons hi ha?
9: Sí. Quants que
12: hi ha? Esgraons hi ha per arribar a l'estrado?
3: No, hi ha poder 12 o 15.
9: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
12: sí, sí, sí, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
9: No, això no. Des de Pla de l'Iglésia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
12: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. I teníem roba encara.
3: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que
12: sí,
3: és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
4: Amb una pròxima
3: etapa...
12: Posem l'elevador.
3: Mirarem de buscar més col·laboradors i tal, i buscar diners per poder-ho fer.
9: El mig té un forat que dona baix de tot, a l'església, que està tapada amb un vidre.
7: Quants d'aquí no ho han vist mai?
4: Jo tampoc.
3: Jo
4: vull saber quan es pot anar a visitar.
3: Si d'aquí Sant Feliu, jo crec que ni un 2% de gent ho ha pujat al campanar.
9: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança.
4: Home,
9: per pujar
4: que...
9: el campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
4: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món i que el de Sant Feliu, que és una joia, no l'hagi, ni ho sabia,
9: ho
4: em fa vergonya.
9: Dintre,
4: és a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
7: Anirem
4: plegats,
7: Joaneda?
4: Clar que sí.
12: Saps quin és el problema? Dos. Ui, Joaneda, quedaràs a la sala de baix.
7: No, ja t'ho dic jo.
9: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la Fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
4: Això no és barat.
9: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
3: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més, i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això, vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estigués allà posat i dir família tal, col·laboradors, família tal, fulano de tal, fulano de tal.
9: O empreses o particulars.
3: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors ja amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
4: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
3: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres, o bé que vagin a la caixa, i que ens truqui a nosaltres i li direm, mira, doncs ingressa això en el compte nostre. O bé publicarem el compte de la caixa en algun lloc o altre.
4: Llavors, entenc també que ara al museu em sembla que és gratuït o es paga alguna cosa. Jo hi havia anat fa molts anys, es paga. Això també se cobrareu entrada.
3: Mira, nosaltres el plan que tenim és... El plan que tenim és que a partir... El dia de la fira és diferent, perquè farem dos...
13: Això és un acte
3: dos euros i podrà ser una cosa i l'altra. I, a més, els que donguin col·laboracions els hi donem 5 o 10 entrades, els més 10 i d'altres poder 2 o 4. Perquè llavors, el dia que vulguin, trucar, això que dic, dies i hores convingudes i perquè puguin venir. Això els que són col·laboradors. I, si no, l'entrada normal pensem fer que valgui 5 euros, i 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
13: Crec que ho feu molt barat, tu.
12: Sí, hem parlat del que feia el dia abans.
13: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
3: Sí, sí.
13: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Pues, ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí, no? Els que ens escolten diran, escolta, tu, maca,
12: sí.
13: Però jo penso que...
9: Home, a l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
13: Si val més diners. Clar, clar. Hosti,
9: 10, sí, 10 però... euros, home, doncs aquí clar, deu haver-hi
13: una cosa. És que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt això. Important.
12: Ja, no? Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
13: Clar,
12: i dius,
13: clar.
12: Per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu. Sí. No, la gent no veu en la feinada que hi ha.
13: Jo ho trobo poc.
3: Nosaltres som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
12: llavors
3: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etcètera. Vull dir, o bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
12: bueno, potser... parlàvem del que fareu el dia abans. Eh? I el dia de la fira, què feu, el diumenge?
3: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
12: Mm-hmm.
3: Que feia anys que
12: ja
3: no
12: havia fet, la subhasta.
3: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, sí. No sé, el dia una mica més complet.
12: Sí, més complet.
7: No, què és el que subhasta?
12: Més complet.
3: Una subhasta de rellotges i sí. Coses del temps.
12: Ja s'havia fet, la subhasta llibres,
3: coses,
12: de rellotges.
3: Tot sí. Referit a coses del temps sí. i de la mesura del temps.
12: Sí. Mm. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden exacte. Comprar i vendre rellotges. Sí.
3: I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte,
12: mm-hmm.
3: que ens ha dit que vindria, que té 80 i pico d'anys, mm-hmm. i bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora però, i farà filmar
12: el llibre.
3: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de xapó, saps? Xapó. I això, doncs, li fem una distinció especial que la veurà ell i la veurà llavors tots els altres
12: no
3: del poble.
12: No cal que em diguis qui és.
3: Però que no diem qui és.
12: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és el migdia que feu la recepció, no?
3: Sí.
12: I canta la coral?
3: Sí, la coral, la llum, doncs la llum. També, com que ara hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm. també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
12: el Joaneda, Joaneda, que és el que canta.
7: I vos també.
3: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
7: Molt bé.
12: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
3: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
13: A les 5 de la tarda.
12: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè per la subhasta ho
3: no,
12: pot fer-ho?
3: No, ja no. Ja no.
12: Ja no. Això
3: s'ha
12: tancat això, no.
3: Per la pròxima.
12: No ens hem enterat d'això.
9: Els que van a la subhasta i sí. Els interessa alguna cosa de la subhasta
12: sí.
9: Ja ho han vist abans, també.
12: Sí, per això.
9: Les peces estan exposades clar, i es poden és... veure abans per saber, home, allò em pot interessar. Clar. Jo espero quan
12: clar, surti. La subhasta ha sigut amb gent, amb un grup, diríem...
9: No, tothom qui vulgui.
12: Bueno, però com s'ha dit això...
9: Com s'ha dit el què?
12: La gent ho sabia que podien portar el rellotge per la subhasta?
3: No, això no.
9: En principi no es pot. Ah. Hi ha tota una sèrie
12: de peces. Els que ja estan a la subhasta són d'un grup
3: perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes, sí, a Barcelona, que és el fill del Xerrier, que el Xerrier ens, sí, ha col·laborat, sí, sempre amb nosaltres. Sí. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat ja muntar tot, clar, això, m'entens? Ja, igual que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà. Sí. I bueno, llavors, doncs, si algun ha tingut algun rellotge i ens ho ha portat, ho hem deixat allà, que i serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell, m'entens?
12: Clar, perquè ha
3: de ser... Si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que, sí, vagi bé, potser l'any que ve
12: llavors,
3: doncs,
12: torna a fer o no.
3: Clar, i llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, doncs que vingui, que els hi valorem, o bé posarem un preu per si ho vol subhastar.
12: Bueno, molt bé. No? Estem molt ben enterats dels rellotges.
14: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
3: Com?
14: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
3: Si vol fer una donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa, i aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però a més aviat ens venen els de caixes, perquè jo crec que els que ho hereden són caixes altes que no saben què fer-ne, i llavors en diuen a veure si ho volem. Perquè si ho porten amb un antiquari, no li donen quasi res.
12: Bé, doncs, ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melana Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu venir a veure-ho.
7: Melana Belén, bueno, ja pot cantar.
12: Eh?
7: Sí. Ai, no, és una altra Anna Belén.
12: Ella li entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències també, no?
15: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el, sí, de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
12: Sí, moltíssim. És que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és les cançons. I llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
14: I després,
12: no?
14: fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
12: Sí.
14: Vull dir, no és sempre
7: òperes. És molt variat.
14: Molt variat.
15: És un programa que s'aprèn moltíssim.
12: Sí.
15: A mi m'agrada molt.
12: Veus?
15: L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo,
12: sí,
15: amb tot de cançons italianes.
12: Sí.
15: I després van relacionar diferents festivals també després.
12: Sí, sí.
15: El de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
12: Veus?
15: Se les sabia totes, jo no. Jo
12: sabia totes.
7: Devia cantar el Volare. Volare!
15: Totes, les va cantar totes.
7: Molt bé.
15: De Bobby Solo, les va cantar totes. Sí.
3: Marino Marini,
7: del
3: Renato
7: Carosone, etc. Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
15: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això,
12: sí,
15: l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
12: A mi t'agrada agrada molt Carlos Gardel, eh? Tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
14: Tangos.
15: Aquesta alternança de ranchera tango, ranchero tango, em va emocionar moltíssim.
7: Molt bé.
3: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
12: Ah, veus?
3: Fa molts anys, eh?
12: Veus quines casualitats. Doncs mira, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar
14: explicacions.
12: Doncs ànims per als programes que fem, no?
7: Ha fet il·lusió que li agradi tant el programa.
15: Clar que sí. Perquè, a més, és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
12: Sí.
15: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
12: Sí.
15: De jazz i això de pop, no? Heu fet vàries, no?
7: I hasta alguna sarsuela, hasta alguna sarsuela, que té la Rosita i el servidor, sempre ens estimem.
12: Sí, sempre fem escènades d'amor, oi? Però avui no aniria bé fer no, perquè tens el Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
7: No, home, no.
12: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
7: Ja.
13: Jo amb tema cans no puc fer res.
7: Molt bé.
12: Bé, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? el de matí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del matí?
3: Sí. Molt d'hora venen els brocanters. Sí.
12: Molt d'hora ja, ja, ja. Sí,
3: i segons... I encara venen abans els que munten les carpes. Sí. Ah. Els 6 del matí venen els de
12: segons veus, carpes. Segons veus, diuen que han retrasat les obres de la plaça perquè poguessin fer la fira del rellotge.
3: Home, nosaltres els hi hem demanat.
12: Vosaltres heu demanat.
3: Els hi hem demanat.
9: Hem tingut parlant tal qual el culet així fins a l'últim dia.
12: Sí.
9: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després. Sí. L'última setmana, la passada,
12: sí,
9: perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i sí, valen molts diners, també, vam saber que les obres començarien després. No sí, sé si el dilluns després o unes setmanes. Però fins fa 8 o 10 dies no se sabia. Al final s'ha concretat i ens hem relaxat bueno, una mica.
13: Bueno, quin patir, no? Eh? Això us ha fet patir, imagino. Home, clar, tens sembla, la gent que et ve de fora. Sembla, no saps
9: clar,
13: on...
9: Perquè, de totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja, ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
13: Ara ja tenim empresa?
9: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un pla. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'Ajuntament té un pla molt just amb aquesta obra. Mm. Té un pla just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no ho podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bé, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
12: Bueno, sembla. Bueno, de moment podeu fer la fira...
9: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que havíem llogat.
13: Recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça.
12: Del 100?
13: I amb l'antiga plaça.
12: Del 100, no? 25.
13: Dels 30 anys, 30 anys.
9: Sí, sí.
13: 30 anys de fira.
3: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
9: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
13: Jo, això de la plaça, ho he de dir-ho, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància. Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar, però això, mira,
14: per això es va fer una consulta popular. Es va fer una consulta popular.
13: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
14: No, evidentment.
13: I jo tampoc puc votar, perquè no estic empadronat.
3: Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
12: Sí, jo també ho recordo. Això és que... Jo és el que em dol, que me'n recordo quan es veia la plaça.
9: I si no els cavallitos de quan eren petits, i si no el no sé què, que suposo que són igual.
7: Les curses dels burros que donaven la volta.
9: Però la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
3: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
7: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
12: Ara hi juguen a voleibol.
3: Els del poble van tots els estiuejants.
13: Però ara quedarà amb sorra o no quedarà amb sorra?
12: Hi juguen a futbol, amb sorra però compacte.
13: Ah, bueno, d'aquella que és com una...
12: Sí, sembla que sorra compacta, bueno, no ho sé ben bé. Bueno, ja ho anirem veient. Ja anirem veient, ens hi hem d'acostumar.
7: Anem fent fines. Quin remei?
12: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis sempre...
7: Ara
13: ja podem...
7: Hi ha un altre en el camí.
13: Es nota que
12: no
13: hi ha
12: l'Àngel. No sé, me l'estan liant.
2: Què ha passat ara?
13: No sé, es nota que no hi ha l'Àngel. Ha passat un Àngel.
12: No, però me l'esteu liant vosaltres. No sé, Maria, què m'estaves dient?
14: T'estava sentint.
7: A mi m'agrada molt que el jovent com l'Anna Belén, que la tenim aquí, ens escolti. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè jo em semblava que només era gent gran que ens escoltava.
15: Pues no ho sé, no.
7: No ho saps?
15: No ho sé.
7: Doncs has de fer propaganda, ara. Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
9: Maria, un fan així serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar-ho...
12: Ja serveix per molts.
9: Serveix per molts.
7: Ha sigut molt maco.
15: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot molt cultural.
7: Mare de Déu. Hauríem de fer una miqueta d'aplauso.
15: Moltes gràcies. M'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
12: Gràcies, Anna. Moltes, molt contents d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
15: No, no, no.
12: Sí,
15: és una sorpresa, això.
13: Moltes gràcies.
12: És admiradora de debò. Pau, quant tenim?
2: 7 minuts encara.
12: Amb tantes mans, no sé el que
7: vol dir.
2: 7 minuts.
12: Bueno, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
9: Una cosa és el bestiar, altra cosa són els virus. Jo,
12: bueno, però aquest, virus... No, però virus hi poden haver algun, no?
9: Sí, clar, n'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb, sí, amb la pandèmia, sí, doncs els criadors de vedells, sí, ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el, clar, seu moment, fins, clar, que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i, sí, es van contagiar.
12: Bueno, que,
9: i
12: va passar, que... El que sembla que deien d'aquí, que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
9: No, no, això, bueno, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a el que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per el que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès per lo que havia vist, el que sí havia viscut era els corona i el rota, com sí, mataven els vedells, eh? Com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no, quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea. Jo
7: el no que no s'entén és que si aquest vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
13: Que ets de Canàries, tu. Que ets de Canàries, tu.
7: No, però soc de Balears. També soc d'ell.
13: Ah,
7: no?
13: Vale.
9: Podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
7: Per això et dic que no ho entenc. Perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè també devia de dir no, que aquest vaixell no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
9: Però hi ha unes obligacions, eh? Ah, amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar al més
7: tot
9: a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit. Vull dir, això és difícil de...
13: Sí, no,
9: de...
13: Ja,
9: ja. No, en principi, no era clar que s'atraqués aquí.
7: Ja.
9: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut, com aquell que diu...
7: Una mica... Tu, fallon, que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries. En tot, bueno, aquest traslada.
9: A veure, hi ha 8 catalans, o 6 catalans, o no sé quants, en aquest vaixell.
7: Sí.
9: Qui diu que d'aquí 8 dies no en, sí, surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se'n agrava? I, sí, i si no està... Si, costa molt, es veu, de contagiar amb humans.
13: Sí,
9: costa,
13: bueno,
9: molt.
13: Això és el que diuen. Costa
9: que
13: molt,
9: diuen,
13: però s'ha contagiat.
9: Ah,
13: clar.
9: Exactament.
13: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... bueno, de moment s'ha mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran el port, no sé de quina illa de Canàries.
7: Tenerife.
13: Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
9: Sí.
13: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant... importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la història.
14: Era un tipus de vaixell que la gent pujava i baixava, o sigui, no,
13: és un barco que fa, és un barco que fa un recorregut molt llarg,
12: sí,
13: d'exploració, que en
14: I
13: diuen,
14: i
13: va,
14: dies,
13: la gent va
14: sempre
13: pujant i va baixant, per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, i cap a l'hospital, i ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Però això que jo dic, ostres, això va començar com, no, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això és molt poc important i tal. Clar que 8 persones no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? No, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut, ara n'hi ha un al Clínic, ara n'hi ha un allà. I, no
7: I a Alacant n'hi havia un altre que també...
13: Com
7: no,
13: es dirà,
7: no
13: complicat,
7: no?
9: I
7: no
9: hi va dir... que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la formatat, el coronavirus, la pandèmia.
13: La pandèmia,
9: és
13: sí.
9: Dir, a Itàlia va explotar,
13: sí, sí, ja
9: va
13: ser tot.
9: Per exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i ja es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil. Per què? Doncs perquè amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, es contagiaven, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltant l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
13: Sí, sí, no.
12: Jo el que volia saber era això, que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat per què tu havies tractat...
9: Sí, clar, de virus n'hi havia molts, no, home, hi ha això mateix que està passant a...
3: El porc senglar.
9: A Collserola.
13: Sí.
9: A la zona de Collserola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts estragos aquí. Però clar, en el moment en què ha passat en els animals que estan sueltos.
12: Clar, però
9: és una malaltia molt contagiosa, i imagina't.
12: Però com... amb aquesta pesta representa que són ells els animals els que s'encomanen. Sí. I la persona, si no menja, no li passa res.
9: I si menja, tampoc. I si menja, sí, tampoc. No li passa res. L'únic que pot fer és transmetre-ho. Transmetre-ho. Menjant-ne o sense menjar, o tocant els aliments que ho tenen o no ho tenen, tal, i tocant a un porc o no sé, o d'una altra manera, però el que és contagiar-te tu de la pesta porcina africana, no, no, perquè no hi ha cap víctima de la pesta porcina africana.
7: Hi ha alguna empresa que amb el porc senglar en faci ús per menjar?
9: Hi havia sigut, clar, però això es va prohibir totalment. Sí.
7: Però és que és un porc, i jo n'he menjat de senglar, sí, i és boníssim, ben cuinat.
12: Hi ha restaurants que el fan.
7: Doncs hi hauria molta gent que, per portar carn de porc senglar ben feta, per hospitals, per tot arreu. Vull dir, una volta analitzat, quin problema hi hauria?
9: No ho sé, cap. No ho sé.
7: Per això,
9: no ho sé. Però l'únic que s'analitzava... L'únic que s'analitzava era la... Com es diu?
12: Triquinosis.
9: La triquinosis.
7: Yeah.
9: Triquina sí que afecta les persones. Això es posa a la sang de les persones i llavors sí que afecta. Yeah. I, per tant, els únics porcs que s'analitzaven d'aquest tipus era la triquinosis, però per la pesta no. Per la pesta, bueno, no. Ara està tot ja molt prohibit, sí, després està incentivat de matar-ne, després està prohibit de matar-ne, i bueno, anem fent...
12: Bueno, això és un tema per un altre dia.
13: No, espero que no en parlem més d'aquesta pandèmia.
12: En parlem per un altre dia, Roser, de tot això.
13: Espero que no en parlem més ja.

0: Jo també... Roger, que van allà...
1: Se'ns ha acabat el temps i el Pau ens ho tallarà, eh?
0: És un, això serà un tema per un altre dia.
1: Molt. Continuarem a Tortuli un altre dia, que se'ns ha acabat el temps. Va?
0: Bona nit a tothom.
1: Bona nit a tothom, homes, dones, bon divendres, tots, i escoltem-nos a diumenge en el programa musical.
2: I que vagi molt bé la fira.
1: D'acord? Va, el dia de la fira no plogui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona tarda. Són les 7, us parla Adrià Tella. Fa ja més de 3 hores acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló, tot i que ja van a menys, i això sí, s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot el tram de la Jonquera, de l'autopista AP7, que es manté molt ple durant tota la tarda, amb molt volum de trànsit en sentit França, a més, agreujat per un vehicle variat aquí a la Jonquera, que complica encara més la circulació en sentit nord. Es mantenen aturades de pràcticament 12 quilòmetres des de Capmany fins a aquest punt de la Jonquera, sentit França, i a la Nacional 2 també, tot i que en un tram més curt, sobretot el mateix tram de la Jonquera, en uns 5 quilòmetres també en sentit França. A la resta de vies, ja per volum de trànsit, de retorn de diumenge, la mateixa autopista AP7 presenta trams amb lentitud a la zona de Cardedeu, sobretot a la Roca del Vallès, en sentit sud, també l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, i en el cas ja més a prop de la capital catalana, la Pota Nord, la B20, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, així com la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. En el tram sud de l'autopista AP7, de moment, intensitat, algun punt de lentitud entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
2: I des de 6:45 de la tarda s'està presentant el 30è concurs de castells que tindrà lloc, com sempre, a Tarragona i la temporada audiovisual castellera amb una gala televisiva carregada de simbolisme que podeu seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. S'està donant a terme al Teatre Tarragona i allà hi tenim el nostre company, l'Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda.
4: Bona tarda. Ambient fantàstic en aquesta gala de Tarragona que enguany celebraran 30 anys d'aquest concurs de castells. Durant l'acte, la directora general de Cultura Popular, Carolina Durant, ha posat en valor els castells.
5: Des de la Generalitat, evidentment, tot el suport al fet casteller forma part, no, de la nostra singularitat. És una de les expressions més representatives.
2: Vale, perfecte. Intenta tancar-me ràpid i listo.
5: I, per tant, a més, avui en dia també el fet casteller és una eina molt important de participació cultural i de cohesió social.
4: I bé, la temporada de retransmissions de la xarxa arrencarà, doncs, el 24 de juny per Sant Joan a Valls i podreu seguir les diades de les televisions locals i a la xarxa Més.
2: Gràcies, Adrià, des del Teatre Tarragona. A tot això, a aquesta hora, arrenca la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol i el Girona implicats en la lluita per evitar el descens. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 라
1: 무
2: 시
0: 강가
3: Bona nit, mainada.
4: Bona nit, Moisès.
3: Som a la Moxiganga. Què tal? Com esteu? Com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara és el millor moment de la setmana. És el moment d'escoltar la Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar, un programa que va des de 0 fins a 150 anys. Eh? Imagineu-vos si ens pot escoltar gent i gent. I avui, com sempre, us hem preparat un munt de coses per passar-nos-ho molt bé.

just abans d'anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és aquell programa que us porta a dormir, que ens anem a descansar un cop s'acabi la Moxiganga, perquè demà hem d'estar ben desperts per poder anar a l'escola i passar-nos-ho molt i molt bé. Avui us hem preparat Va de Jocs de l'Anònima. Avui, Bèlit o Bòlit. També podrem escoltar un saps què del Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i el Circ Petit, avui un nou capítol que es titula Quina por. I tal com us he dit, després acabarem amb la cançó de Bressol, que voldrà dir que ens n'anirem tots i totes cap al llit, cap a dormir. Però això encara falta una miqueta. Mentrestant, aneu sopant, aneu-vos banyant, aneu-vos posant el pijama, perquè això ja està en marxa. Amics i amigues, la Moxiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu visitar tantes vegades com vulgueu. L'únic que heu de fer és anar a lamoxiganga.cat i allà hi trobareu moltíssimes coses. Si aneu a programes sencers, trobareu totes les Moxigangues que hem fet aquesta temporada i les trobareu totes una darrere l'altra i les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. També us les podeu baixar al vostre ordinador o al vostre mòbil per poder-les escoltar al cotxe, per exemple. En fi, també hi trobarem els contes. Tenim molts contes per tots vosaltres. El Gegant Avioio, l'Arisó Bru, la rateta que escombrava l'escaleta i en Patufet. I també hi trobarem, per exemple, doncs, coses com els pastorets musicals o bé la llegenda de Sant Jordi, que fa poc que va ser Sant Jordi i us la vam posar aquí a la Moxiganga. Doncs ara també la podeu escoltar a la nostra pàgina web. També trobareu els versos perversos de Roald Dahl. Els teniu tots allà, un darrere l'altre, i atenció, una secció molt xula, que són contes d'en Xesco Boix, però els ha narrat el nostre company Pep Tor. Així que, si voleu, teniu per remenar i remenar a la nostra pàgina web. Hi ha moltes coses que podeu, doncs, anar escoltant. Doncs vinga, va, que començarem. I ho farem avui amb una cançó del Club Super 3, amb el disco dels 20 anys del Club Super 3. I avui la cançó és Bola de Drac. Ara torna a estar de moda, que la podeu tornar a veure si voleu. I avui l'escoltarem amb l'Arnau Tordera, d'Obeses, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Així que avui la primera cançó és molt xula i us recomano que pugeu el volum de la ràdio, el volum de l'ordinador, ben alt, perquè els nens i nenes del costat de casa, els veïns, sàpiguen que vosaltres escolteu la Moxiganga. Amics i amigues, el meu nom, Moisès Bruc, i ara mateix, aquí, a la vostra emissora municipal, comencem. Som-hi! Endavant!

0: Festa, festa!
1: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
3: Juga amb nosaltres.
4: Nom del joc, Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
5: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, o potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se. Moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o boli, aquest s'enlaira, i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
4: Però aquest joc no és perillós?
5: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
4: Per què va desaparèixer?
5: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
6: La xirimoia. No, la xirri... No, la ximple... No, la carmanyol... No, la moxiganga, carai!

L'artista més jove amb un àlbum de platí és en Billy Gilman, nascut el 24 de maig del 1988 als Estats Units d'Amèrica, que tenia 12 anys i 68 dies quan el seu primer àlbum, One Voice, va rebre el disc de platí al vendre 1 milió de còpies en els Estats Units d'Amèrica.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Quina por!
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. És de nit i sembla que tothom dorm a la seva caravana. Ep! Hi ha llum a la caravana de l'Albert, l'home bala.
1: Albert, Albert, què dorms? Com? Qui hi ha? Albert, sóc jo, l'Agustí.
3: Bona nit, senyor Agustí.
1: Perdona, Albert, què dormies? Com que he vist el llum obert, he pensat que encara estaves despert.
3: No. Em dec haver dormit sense adonar-me'n i m'he deixat el llum encès. Amb què el puc ajudar, senyor Agustí?
1: No passa res d'especial, només que he vist que hi havia llum i he pensat que potser et trobaves malament. Disculpa, eh?
3: Estic bé, gràcies, senyor Agustí. Bé, doncs, bona nit, senyor Agustí.
1: Vols que tanqui el llum?
3: No cal. Ja el tancaré jo. Gràcies.
1: De res. Doncs, vinga, bona nit.
3: Bona nit, senyor Agustí.
2: L'endemà... fa un matí preciós i tothom al Circ Petit està enfeinat preparant les seves actuacions per la funció de la tarda. En Genís està amb els seus trucs. En Salim afila les espases. I què fa en Tomàs? Està ajupit buscant alguna cosa sota la seva caravana.
4: Es pot ser on us heu ficat? Ei, petites, on sou?
5: Ei, Tomàs, què fas aquí sota?
4: Com? Ai, al cap!
5: Ostres, perdona, Tomàs, no et volia espantar. Et feia més valent.
4: No m'he espantat pas. Només que no t'esperava. Mira, és que estava assajant un nou número amb les meves puces. I han anat a petar aquí a sota la caravana. I ara no les trobo.
5: Té, amb aquesta llanterna segur que les veuràs.
4: Ostres, moltes gràcies. A veure. Ah, mira-les. Veniu, petites. Apa, una, dues, tres, 10. Sí, ja hi són totes. Moltes gràcies, Albert.
5: I ara no hi ha de què.
4: Escolta, i com és que duies un olor? Si no fa un soc de calample.
5: Mira, casualitats de la vida. Ja veus quines coses, eh?
4: Per cert, me'l podries deixar... És que haig d'arreglar unes coses de la caravana i m'aniria d'allò més bé.
5: Sí, és clar. I quan me'l tornaràs?
4: No pateixis, que demà mateix te'l torno.
5: Bé, d'acord.
2: A la tarda, tots els artistes del Circ Petit estan reunits sota la carpa. I és que el cel s'ha cobert d'uns núvols grans i negres. I ara, a fora, una forta tempesta tenyeix el dia de negró. I els llamps i trons es fan sentir de lluny.
6: Ostres, a mi no m'agraden els trons.
5: No has de tenir por, petita. Ja saps que només són núvols carregats d'aigua.
4: Sí, però jo tinc les meves puces i la perla ben atabalades.
5: És normal, criatures i animals s'espanten d'allò que no coneixen.
2: Aleshores esclata un gran tro. I marxa la llum del Circ Petit. Els nostres artistes queden completament a les fosques.
5: No hi ha llum! No hi ha llum! Tomàs, on és el meu lot? On és el meu lot?
4: El tinc a la caravana. I amb el xafa que cau no l'aniré pas a buscar. Però... que tens por?
5: Jo? No
6: has dit que només tenien por les criatures? A tothom en té de pors. Jo mateixa tinc pànic a posar-me malalta. Per això intento cuidar-me i si no em trobo bé, faig força repòs i em prenc unes herbetes. És així com em marxa la por.
7: Doncs jo, quan començo a inventar-me un nou número, sempre tinc por de no fer riure. Aleshores començo a recordar acudits i em passa la por i em faig un tip de riure.
4: Jo sempre tinc por de perdre alguna puça. Oh, que la perla no estigui bé.
6: Doncs jo, quan tinc por, canto cançons.
5: Així, vosaltres també teniu por?
1: I és clar que sí. Tothom en té de pors. Jo mateix, l'altra nit, quan et vaig venir a veure el teu carruatge, va ser perquè sempre tinc por per si us passa alguna cosa. Per cert, així doncs tenies el llum encès perquè et fa por la foscor?
3: No, no. Bé, de fet, sí.
6: Doncs ja ho saps, has de pensar en com superar la por. Mira, mentre no torna la llum, podríem cantar. Ja ho diuen, qui canta els seus mals espanta, no? Sí!
8: Vinga,
6: bona pensada! Fins la fosca, tot d'una, sota el tronc d'un bé.

0: Hola, Marta. Ves qui ho havia de dir. Tots tenim por d'una cosa o altra.
1: Hola, sí. Fins i tot l'Albert o el senyor Agustí.
0: Ja ho crec. Però l'important és aprendre a superar-les, oi?
1: Això mateix. I cantant i explicant acudits, hem passat una tarda divertidíssima. I sembla que a l'Albert li han passat les pors.
0: Ostres, avui hem après una cosa d'allò més important, oi? I com ho escriuràs, això que us ha passat?
1: Ho voleu saber?
0: I és clar que sí. A veure si tots plegats aprenem a fugir de les pors.
1: Quina por! La fosca de la nit, de perdre's el neguit. Forts llamps i trons quan plou, allò que ningú vol. També sentir-se sol. Uns pensaments bonics, riure amb els amics, cantar una cançó. No hi ha res millor per espantar la por.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

La cançó de bressol d'avui és una novetat del Pony Pissador d'aquesta setmana i aquí del Moixiganga estem encantats de poder-vos-la posar. Es titula Tres Tradigrats.

0: Fantàstica aquesta versió del Pony Pissador, molt xula la cançó per anar a dormir. I amics i amigues, nosaltres sí que ara arribem al final de la Moixiganga i la setmana que ve tornarem amb moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar Va de Jocs amb l'Anònima, el joc Ball It o Wall It, i també hem pogut escoltar el Saps Què dels nostres amics de Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Quina por, ai, ai, ai, quina por que hem passat avui escoltant el capítol, eh? Recordar-vos que a la nostra pàgina web podeu escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta Moixiganga i totes les que hem fet fins aquesta temporada. A la moixiganga.cat, allà hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu. Recordeu, la setmana que ve tornarem amb una nova Moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. Per cert, el meu nom, Moisès Bruc, i us espero aquí, a la vostra emissora municipal, la setmana que ve. I sobretot, sobretot, ja sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista, que sí, abans de començar. Doncs no hi falteu la setmana que ve, perquè passarem llista. Així que bona nit a tothom i fins aviat. Adeu a tothom. Adeu, adeu.
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi fins demà al matí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell, l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
3: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
2: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
4: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
2: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona es juguen la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació, de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també

0: intentant allunyar-se del descens, per ara 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
1: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
0: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
1: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
0: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
1: Vuiti 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada en joc als partits tant del Girona com de l'Espanyol.
0: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
1: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 de 10, serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
0: Tenim alineació confirmada: Ignasi, Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
1: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
1: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'Ells està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianístic. Compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
0: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luchi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna. Per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca doncs, per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant del Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè vau eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a la semi, sinó també el Manlleu a quart, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón, no? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip pues, també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho han fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí. Totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent. Se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també doncs estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a l'haver quedat primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista i també molt contentes per això. Intentarem doncs, anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final els resultats van com van, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha pues, donat així el creuament. Però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat i que crec que els pisos s'han de celebrar de la manera que sigui i que ara esperem dos dies que celebrarem la copa, no? I que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenç avui fent 2 gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Merci. Adéu.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per a ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlético de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lookman i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita i allà l'ha caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, el Futbol Club Barcelona que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, tranquil. Doncs
1: aquí la tinc, Ignasi. Mira, endavant. Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça guanya tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, al possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: In a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Claudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Claudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que ja amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part. Tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabem que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui, ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals. Contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Claudia Pina.
4: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente, todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos. Y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo. Y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
7: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho vaig a provar. Jo als entrenos ja a vegades ho provo perquè és un xut que ningú s'espera i doncs ha funcionat.
6: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades en perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Olle ja pensa en el partit de tornada.
8: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
6: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
0: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany a la primera meitat. Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Shit, en un desajustament defensiu sabadellenc, va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constatar important per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
10: Agrair a la nostra gent doncs, com s'han mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut una cosa espectacular. Evidentment ens sap molt greu doncs, el resultat del partit perquè bueno, hagués sigut doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions i nosaltres en les darreres jornades doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren doncs, que encara estem verds per aquesta lluita i ho dic amb tota l'honestedat del món i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
9: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off i després també en cas d'empat seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño i també mirant ja de reull l'altre grup per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off just la setmana després de visitar el Tarazona.
0: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2 estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Continguts en xarxa.
4: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
5: Bueno, ya está.
6: Es que ya está.
5: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó.
7: Quiero montar una pizzería.
6: ¿Cómo que una pizzería, por
5: favor? Pizzería temática de cine.
4: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
8: ¿Sabes qué película es esta?
9: Jurassic Park.
10: Mira los comentarios.
11: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
12: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
12: Propina de $1.15.
4: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
13: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
14: No puedo estar aquí.
15: ¿Por qué no vemos una película?
16: Hay una que nunca olvidaré.
4: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina del 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: 按照l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I, per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill, o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i, si guanyés, li podria fer un favor al Nàstic. I és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre del conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix a l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència i l'Europa continua cinquè perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix a l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però, en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Bona nit, el Nàstic al final ha guanyat. A última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal, minut 88, que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, bona noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro. Y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en la imagen y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol en euforia, abrazos entre los jugadores? ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
2: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
3: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
2: Gracias, Alex.
3: Gracias a vosotros.
2: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà si no passa el contrari al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules, el Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortint d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
1: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, ja seria equip de play-off, automàticament en aquesta primera històrica temporada a Primera Federació Masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
4: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc. No sé si ho heu vist, que al final, quan després del penal ha vingut a donar-me explicacions. I això no ho havia vist mai, tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot. Això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals, estaria bastant cabrejat perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un play-off històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un play-off a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim. Moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar. Sense més, guanyarem la setmana que ve i farem història.
1: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta Primera Federació Masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
5: Ourense 2, Reus 1.
1: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina doncs han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
6: Sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts al Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra sens.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
6: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus. Dolgut, perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre, per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
5: L'Hospitalet 0, Badalona 2. Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Miquel Azparren ho ha valorat així.
8: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
7: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimon.
9: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no?, que li llancin un matxero al línia, però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en el que estàvem apretant. I què vols que et digui? Fotut, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però ara és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sant Abran han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles, però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu, amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentaven no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que aplana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feines ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmissió televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
11: Sí, bueno, és un play-off. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que... Un mal refugi, mira. Cap a dins, bueno... a la tornada, pues, a veure què podem fer. Hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentant desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
12: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota i, bueno, sabíem la dificultat que tenia i, bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que, bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però, bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
5: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa, l'any viene.
1: Doncs festa grossa, Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, del Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
14: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitàvem cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo me porto ja com 19 anys, ja quasi. Sí, no sé, és que orgull, molta felicitat, i ara l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
15: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Pobla de Mafumet. Va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
16: I amb una gran acció brillant de cabeça s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt. I en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que, que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven aquí, així aquest partit.
17: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem play-off i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
18: No, el treball d'equip no li puc dir res, al final els nois s'ho han deixat tot, que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
19: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim parlant del partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut amb ocasions molt clares, sobretot els darrers 5 partits, que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntí ho celebrava així.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
5: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
21: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente, hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: I el Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
22: Creo que hemos hecho un temporadón, y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hemos de estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achuchaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí a 7 segundos hemos tenido el, creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10,
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
5: Penya Esplugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penya Esplugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona, Girona FM, a Pau Villafañer.
0: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb el gol de Lugman a la primera meitat. I amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant, ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. L'Espanyol està salvat. Ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant, l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona. Queda un partit, per tant, el conjunt blanquiblau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas de Sandria. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita, com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes, com el kombucha, ferments de soja, com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals, com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual, aliments pro i prebiòtics, i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.

0: del jurat del primer concurs de Castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
1: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
3: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos a les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
2: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada pel Sar-Balsam i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 1:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei Lliga Masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei Lliga Plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Jolaseta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez,

0: confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní Sergi Granem. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien als play-offs per a un altre bitllet de l'hoquei Lliga masculina.
1: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
0: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de tres partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandriño, o també Vicenç García, president, durant 51 anys.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
1: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
0: Doncs de moment guanyen el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
1: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
0: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs, ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment en les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd i negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot, un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
3: Impresionante. Muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final... una victòria superimportant.
2: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verd i negre que el club està buscant un fitxatge temporal.
4: Estem buscant i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, eh?, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyin.
2: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
0: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida. 75-72 ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts. El Gran Canària ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida i Bateman, qui si no s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent, novament, tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
5: Una victòria que ens permet estar un any més a la ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part, jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no?, perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i bueno, l'hem sumat.
0: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar. I amb espectacle davant del Saragossa, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració. Una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament. Una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb el 66-46. Tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
7: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repent els jugadors juguen més minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat.
6: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels vegencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
0: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver. Sí.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Doncs haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada, complicat. Doncs aquesta complicada l'eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78. Molleros a 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 al Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0-6 de sortida per tancar el primer quart 17-21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37-41 pel Mollet al descans. El tercer període, amb més errades i tensió, va caure pels locals que van arribar amb un 55-55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67-64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70-73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71-76. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75-78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit a detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres menys el dia de la Lliga Catalana estar els 3 dies sense portar el partit on volíem nosaltres. Però bueno, quan guanyes de 3 pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases i com sempre he dit en aquestes eliminatòries som un equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però bueno, si algun equip ho pot fer és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, ens han faltat encert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip que ha fet molt bon partit i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, i al final és un d'aquests partits de tots els dos volem guanyar, no? I és de Carau Creu i ens han guanyat. Hem tingut aquest encert d'un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva despedeixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent. He estat com a casa i ha sigut l'hòstia.
2: Lila Jai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més coral, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletencs disputaran, d'aquí a 2 setmanes, la fase d'ascens a Segona Federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navàs i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa, Martí Duc.
5: És un premi enorme, que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell i bueno, hem d'anar... Pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navas, aquesta era la lectura que feia Marc Batallé.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que tant amb el sisè jugador, però bueno, crec que ha hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc. I bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres, sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors, jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir de que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
0: Vinga, són les 9 i 19 minuts, vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
7: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, lo otro... Ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí. I ara, doncs, s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
7: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que va al contrari. Nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, eh? Els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona, mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés 43 punts, Osasuna i Elx 42, i amb 40, Llevant, Mallorca i Girona, el Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens. El Girona, recordem, rebrà l'Elx a Montilivi, si guanya superaria l'Elx, però hauria de mirar què fan Llevant i Mallorca. Mallorca juga a casa amb l'Oviedo, ja descendit, per tant, a priori sembla un partit fàcil pel Mallorca, i el Llevant jugarà al camp del Betis, un camp força complicat. Per tant, el Girona amb una victòria, si aconsegueix guanyar l'Elx, podria arribar a salvar-se, però no depèn de si mateix. Anem a veure què diu Mitchell, el Metropolitano, després de la derrota 1-0 al camp de l'Atlético de Madrid.
9: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes. Final per fer història i continuar a primera divisió.
10: Xavi.
11: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club. Suposo que ara pensem que és aquest dissabte. I què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
9: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estén en aquesta posició ara mateix. Però depenent de tu mateix és clau.
0: Dentro y fuera de la pista. Doncs és Mitchell a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elx l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
12: En joc amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
1: Roma 10, Mataró 12. Buliacmeni, 14, Sant Andreu, 15, Olympiacos, 10, Sabadell, 8.
0: Doncs el Sabadell queda fora, feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert jugarà la rubinenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
10: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic. I avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
0: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, a la Mataró contra l'Olympiacos, després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
13: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ens esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me'l he de mirar, però jo no sé si 4 o 5 a 1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10 a 12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys i anem a Malta per totes.
0: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'en Titi, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar. Perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et capmani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: La xarxa de comunicació local.
1: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
3: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
2: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín, a qui volem saludar. 9:31 minuts. Xus, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
2: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
4: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat, després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, van estar patint fins al final, i al final, doncs, bueno, molt contents per la victòria, i aquest va ser la final.
2: Per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
4: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat en el marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que a la tercera part doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar fins al final.
2: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
4: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho teníem fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs, i això va fer que ens fiquessin amb un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vam demanar temps fort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final, i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
2: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
4: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica, i evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició, doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'intentar arribar el més lluny possible, i evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Pol Esbia holandès, i guanyant fora de casa. En aquest cas també hem guanyat fora de casa, i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara, amb un equip jove, doncs, va agafant experiència a poc a poc amb aquest tipus de partits, i els ha donat doncs, aquest pas a la final, que pel club és històric.
2: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení una mica, l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
4: Sí, evidentment, jo quan agafo aquest projecte, doncs el club em demana doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només el primer equip, sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar, la setmana de la temporada, i estem amb aquest punt i de treball, pues, intentar fer a poc a poc de passos endavant, i la veritat que és que estem molt contents perquè, ja et dic, jugar a la segona temporada a una competició internacional, jugar a la final, i que, mica en mica, pues, el projecte es vagi consolidant, pues, això diu que estem fent bé la feina i, bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
2: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
4: Sí, la veritat és que al final, pues, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que la Lliga hem empatat els dos partits i hem guanyat a la tanda de penals, però saps que el qual significa, bueno, que estarà una final molt igualadíssima i que segurament, pues, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella, o sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil, i, bueno, esperem que surti bé i que puguem treure i guanyar el que pretén títol pel club.
2: I els resultats parlen, eh? El waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
4: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya, i evidentment això anima, pues, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys, i evidentment, pues, que hagin dos seguits de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, pues, bueno, diu molt del nivell que hi ha a la nostra lliga.
2: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
4: Doncs, pues, bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hi hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitàries que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa, els dos partits, pues, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem, pues, que surti bé com fet fins ara.
2: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest cas, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11. Molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
5: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
2: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, partits, segons partits de les semifinals, el millor de 3, amb aquests marcadors.
3: Barcelona 4, Sabadell 7. Terrassa 11, Barceloneta 17.
2: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
6: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de play-off amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els he demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé, ho hem pogut corregir i estic encantat i molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
7: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, llevamos del lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición a este nivel. No nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
2: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
3: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
2: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals, de fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
3: Mediterrani 13, Catalunya 13.
2: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9:41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el play-off pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
3: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
2: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera també mirant al futur.
8: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa. Hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles. Per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
9: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, ja vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
2: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
10: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
2: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:45 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
3: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jolaseta 3, Manlleu 5.
2: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu. Però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret doncs ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Graner. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar, Josua Pérez.
11: Me n'adono que el porter, en Sergi Graner, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter amb fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, Hockey Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per alineació indeguda del porter i ara doncs, hem fet l'escrit al Comitè de Competició de la Federació Espanyola demanant dues coses, una que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet i l'altra doncs, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
2: Doncs un play-off que, o bé Lloret o bé Manlleu, jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha acabat segon en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
3: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
2: Doncs amb aquests resultats, Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
12: Això fa que estiguem molt satisfets doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs, havia de ser una mica de traspàs perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora i en aquest sentit doncs, bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també amb ganes de disputar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats i que el nostre objectiu passa doncs, per intentar ser l'Hockey Lliga l'any que ve.
2: Vinga, i parlem d'hoquei herba, divisió d'honor masculina. Arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
13: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament, el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquesta avantatge de 2 gols en el tram final. El club Egara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andrew Wilson ja pensa en la propera temporada i el club deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fitó ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta 6a posició.
2: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
13: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha reformat la seva condició d'equip de Final Four és el club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el Club Deportiu Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, a punt de 73.
2: 72, i vas recollir 2 ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i 2 de la selecció espanyola, també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega,
2: ¡Pumbio! I t'has tornat, ho podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos i et dius, escolta, és que no, jo no. Això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès per estar més relaxat. I, evidentment, em anava molt bé i després dormia perfecte i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, mai. Mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa i, inclús aquests moments, no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: 35 medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials. Atleta espanyola amb més rècords, màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories. El millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20. Però, sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrenes 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys, dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu, això donarà problemes, eh?
3: Sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats Catalunya, campionat d'Espanya.
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: Vinga, darrer minut del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors, el Futbol Club Barcelona, què certifica aquesta victòria?
0: Doncs bona victòria. Continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No tenim temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. També els que usem per la tele, Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

0: Si tots...
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: proposem posar el focus en un altre lloc, en una perifèria aparent que en realitat és un punt de connexió.
1: Ens situem a la regió de Múrcia, un territori que ha anat construint una escena pròpia de jazz marcada pel Mediterrani, pel flamenc i per la recerca constant de nous llenguatges musicals.
0: El jazz, aquí, a Múrcia, neix d'una manera orgànica. Conservatoris, festivals locals, petites sales i trobades improvisades. Una escena discreta, però viva.
1: Avui no només fem un recorregut geogràfic, sinó un viatge de connexions, perquè el jazz del sud-est no es queda quiet, es transforma.
0: I des del nostre espai de jazz terapèutic, avui treballarem, aprofundirem sobre l'acceptació i totes les emocions que això ens belluga.
1: Començarem aquest viatge sonor en el que totes les propostes que us oferim tenen en comú que o bé són artistes de la comunitat o bé han generat vincles allà. Així doncs, arrenquem el programa d'aquest vespre.
0: El so del saxo ens obre el primer paisatge. Una barreja de tradició i recerca. Això és el que ens transmet José Luis Gutiérrez amb aquesta cançó de l'any 2000 que us proposem per al programa d'aquest vespre. Amb tots vosaltres, José Luis Gutiérrez i el seu lema, La Solución.

Molt bé, seguim avançant amb el programa. El jazz aquí es construeix des de trajectòries diverses que acaben trobant un mateix punt. Aquesta és la proposta musical que ens ofereix José Antonio Arnoutse amb la cançó que hem triat per al programa d'avui, que es diu Allegro Solemne. Esperem que us agradi. Allegro Solemne, de José Antonio Arnoutse.

Quan apareix la veu o el lirisme instrumental, el relat es torna més íntim. I precisament això és el que ens proposa la Maria Toro amb aquest tema de l'any 2017. Amb totes i tots vosaltres, Arares, de Maria Toro.

Continuem el nostre particular viatge. Un viatge, el d'aquest vespre, en el que el jazz també es fa proper, humà, emocional. Aquesta és la sensació que desprèn la Lara Vizuete amb aquesta cançó de l'any 2024 que us proposem. Amb totes i tots vosaltres, Ciudad Dormida, de Lara Vizuete.

Fem un pas més enllà, del local al Mediterrani. Tota una barreja de sensacions i d'emocions, com si d'un somni es tractés. Això és el que percebreu en aquest darrer tema de l'any 2019. Amb tots i totes vosaltres, Oníria, de Daniel García Trio.

El jazz viatja i es transforma, però manté la seva essència. I per això us proposem aquesta peça de l'any 2014 que està a mig camí entre una samba, una bossa nova o un tango. En fi, jutgeu vosaltres mateixos. Amb totes i totes vosaltres, Bahia Comanche, d'Albert Sanz.

La vida està plena d'imprevistos que no podem controlar, ni a vegades preveure. On els errors i els encerts són com dues notes dissociants que precisen d'una escolta propera i calmada per poder convertir-les en bellesa. El viure també inclou aquesta màgia, combinar el que volem i el que no volem, perquè aquest binomi pugui esdevenir un equilibri que ens aporti sentit i calma. Viure és com una mica tocar el jazz. Creiem que tenim la partitura de la nostra existència escrita, però la realitat ens convida constantment a improvisar. Hi ha notes que no haurien triat, silencis que ens incomoden i ritmes que ens es col·loquen. Però quan deixem de resistir-nos i aprenem a escoltar el que està succeint, descobrim que fins i tot la incertesa pot tenir harmonia. L'acceptació, podríem dir que és això, ballar amb allò inesperat, sense ser nosaltres mateixos. Potser la saviesa consisteix a convertir allò que ens arriba en música.

Cada pianista aporta una mirada pròpia, una narrativa diferent, i això mateix és el que ens proposa la Conchi Lorente amb aquest tema de l'any 2015. Amb totes i tots vosaltres, Magnolia, de Conchi Lorente.

Continuem el programa i sentirem una cançó de l'any 2019 amb què la trompeta actua com un pont entre cultures i la simplicitat d'instruments esdevé molt evocadora. Amb tots vosaltres, Interludio i Ambú número 1 de Carlos Sarduí.

Ens endinsem en una peça delicada i molt recent del pianista cubà establert a l'escena europea, com també a la regió murciana, Iván Melón Luis, al capdavant del seu trio. Vi, inclòs el treball Luces i sombres de l'any 2025, és una composició que sintetitza molt bé el seu llenguatge, lirisme, elegància i una manera molt orgànica d'entendre el jazz contemporani, sempre amb aquesta connexió subtil amb les arrels llatines i el so acústic del trio. Una música que no necessita d'artificis, perquè parla des de la pausa, la respiració i la bellesa del detall. Amb tots vosaltres, Iván Melón Luis Trio, amb el seu tema Vi.

Seguim avançant i tot seguit escoltarem Tutsology, una peça de l'any 2020 d'Antonio Serrano, un dels grans mestres contemporanis de l'harmònica de jazz, que reinterpreta aquí l'essència lírica i plena de matisos combinant virtuosisme i sensibilitat en un discurs musical que respira swing i una emoció a parts iguals. Una peça per deixar-se portar i escoltar amb molta atenció. Amb tots vosaltres, Tutsology, d'Antonio Serrano.

Tot seguit escoltarem Espejos, una de les noves peces de Marta Sánchez, publicada el 2026, on la seva interpretació al piano reflecteix emoció i introspecció en un viatge musical molt íntim. Amb totes i tots vosaltres, Espejos, de Marta Sánchez.

0: Avui hem viatjat des de la regió de Múrcia cap a un mapa sonor ampli i viu.
1: Un jazz que no necessita centre perquè es construeix en moviment.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: I fins a proper ja escoltem jazz.
0: Que la música us acompanyi. Qui us està parlant, Jordi Brito.
1: I Ricard Díaz.
0: Amb el suport tècnic del Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquest tema de l'any 2000, de Marc Miralta, que es diu Segment, on clarament es barregen el flamenco amb el jazz.
0: Bona nit i ja escoltem jazz. Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marina.
4: You and me, we're the best!
5: Bon American, treballador mia!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer. Programa força lliure, on té cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.